alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: tantes veus. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és...
2: Quan el cel es torna negre.
1: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
2: Els reis desemparats.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, Anna, escolta, mira, tinc una amiga que se li ha espatllat el consolador. Tu saps si existeix un servei tècnic o alguna cosa semblant?
2: Oi, oh, tant. Ara et passo el contacte.
3: Museu Particular. Capítol 10. El Consolador.
4: Hola, Àlex.
1: Hola, Anna. Què? Parlem una miqueta del Consolador?
4: Som-hi!
3: Museu Particular.
1: Doncs avui ens tocarà això, parlar del Consolador, i per tant hem de parlar de sexe, així que, Pepe, m'hauràs de posar aquella sintonia del tin-tin. La gent sabi que encara potser haurem de posar allò dels dos rombos, que es feia molt abans. Doncs, efectivament, el sexe és inherent a la condició humana en tant que mecanisme que garanteix el manteniment de l'espècie, però alhora és una font inestimable de plaer i, per tant, motor de moltes passions, dèries i invencions per tal de poder-ne tenir, encara que no es disposi, no, doncs de parella, no? I això pot ser, doncs, ja utilitzant el propi cos, no, les mans, fins a objectes, no, o artefactes creats precisament per això, les anomenades joguines sexuals. Clar, si et parlo de joguines sexuals, hi ha com un arquetip, no? Que és com la mostra o l'exemple, no? Si parlem d'aquest genèric que ens ve al cap, que és aquest consolador, que ja el nom és horrorós, eh? Per altra sí. Banda, ja en podem parlar, no? Vull dir, que és això de consolar el què, no? Però que també en podem dir dildo, que això és, ve de l'anglès i ve precisament d'una cançó eròtica del segle XVII, aquest nom. Però que també ha acabat fent, doncs, fortuna com un neologisme en moltes altres llengües, i que al final el que està representant és aquest objecte en forma de fal·lus que, doncs, serveix, doncs, per masturbar-se vaginalment com a analment, eh? És indistint, tot i que l'arquetip, com et dic, sempre és com aquesta cosa vinculada a les dones, aquest consolador, no? aquesta Ai, consolar, sí. No? De la falta d'un home amb aquesta joguina, no? Tot i això, no? Que sembla que és com una cosa com a molt nova, hem de dir que no, que evidentment, de la mateixa manera que el sexe no és pas nou, aquestes joguines sexuals tampoc no ho són, i de fet se'n troben documentades des del paleolític. Fa uns anys científics alemanys de la Universitat de Tübingen van trobar en un jaciment paleolític un objecte d'uns 20 centímetres de llarg, de pedra polida amb clara forma de fal·lus, que tenia uns 28.000 anys i que se suposa que és com aquest consolador, aquest dildo més antic d'Europa, no? També en el cas de la civilització egípcia, de la civilització grega, es documenten l'ús d'aquestes joguines sexuals, sobretot, com a mínim, es documenten a través de les dones. De fet, a Grècia tenien molta fama, aquests consoladors, aquests dildos de Milet, de la ciutat de Milet o de Milet, no sé ben bé com s'hauria de dir, perquè es feien amb pell de gos i estaven molt ben treballades. Sort que és ràdio, això, i no podeu veure la cara que acaba de fer l'Anna.
2: Sí, és que ara no m'ho esperava, això.
1: Perquè seria meravellós, però és una llàstima, és el que té la ràdio. Doncs, i de fet, surten retratadíssims, aquests objectes a la comèdia d'Aristòfanes, a Lisístrata, que és una comèdia meravellosa, sí. Que s'han fet pel·lícules i demés, però la comèdia en si ja és meravellosa. I després en museus com l'Hermitage o el Museu de Belles Arts de París es poden veure diversos vasos no de figures vermelles, no? Aquests vasos típics grecs, que expliquen historietes a través d'aquestes figures, on es veu l'ús d'aquests dildos, no? Estem parlant, doncs, això, el segle VI, el segle V, abans de Crist, amb aquesta finalitat, diguéssim, d'oci, no? O de gaudi, però també amb una finalitat, en alguns casos, mèdica, no? Perquè també tant Plató com Hipòcrates parlen de la histèria femenina. no? Que és aquesta cosa, aquesta malaltia o aquesta suposada malaltia, no? Que ells deien que tenien les dones, que es formava dins de l'úter, no? I que aquest malestar, no? Que va derivant amb aquestes malalties, i que l'única forma de posar-hi remei era aconseguir l'orgasme de la dona, i que a través del flux vaginal s'expulsés tota aquesta, no? Aquesta mala cosa que hi havia dins, i per això doncs també utilitzaven aquesta mena doncs de d'estris, no? I aquesta mena de joguines, no? Passem als romans, perquè també tot té la seva versió amb els romans. En essència, seguim sent romans, i també tenim documentats en alguns casos. De fet, ara fa poc, el 2023, es van revisar uns materials d'un... El Regne Unit es van revisar uns materials d'un campament romà del segle II, i una cosa que el 92, quan es va descobrir, se'n deia que era una eina de cosir, o no, una vinculada d'això, doncs ha resultat que no, que és un, que és un dildo fet de fusta, i a més, en alguns casos diuen que molt utilitzat, està com a, fins i tot molt gastat, i aleshores van determinar això, doncs, que efectivament també era una joguina sexual. A partir d'aquí, doncs, i al llarg de la història, imaginació al poder, podem trobar fets d'os, no, d'ivori, de fusta, de fet a la Xina al segle XV eren de fusta que l'alacaven, no? Per tal que fos doncs més còmode, i li feien doncs diverses formes, diverses textures, doncs per poder estimular d'una manera o d'una altra. I és cert que, per exemple, en el cas de l'època medieval, doncs evidentment, quan s'imposa el cristianisme, algunes pràctiques queden relegades, sobretot perquè al final el que estigmatitza el cristianisme no és tant el sexe pel sexe, per dir alguna cosa, sinó el fet de que no hi hagi reproducció, és a dir, que no hi hagi una finalitat reproductiva al darrere. Per això, a vegades, en els contextos de l'època medieval i també l'època moderna, la Inquisició i demés, pràctiques com la sodomia, no? L'homosexualitat o inclús el sexe anal, encara que fos heterosexual, es penalitzaven, o la masturbació es penalitzava, pel fet de que se suposava que la llavor es perdia, no? I aquest era el veritable delicte, no? Que perdre doncs aquesta llavor, no? Però creus que això els va fer desaparèixer del mapa?
5: Intueixo que no.
1: Doncs fas bé d'intuir que no, perquè com a mínim, no sé això, però en d'altres llocs, però com a mínim a Catalunya no els van fer desaparèixer del mapa, perquè tenim un document meravellós del segle XV, que és anònim, o se suposa que és anònim, però que està escrit en català, i que és un llibre que es diu Speculum al Foder, que és un tractat de sexualitat medieval. És un dels tractats...
5: Per favor, els catalans, amb els seriosos i treballadors que som.
1: Doncs se n'hi ha dit, fins i tot, se n'hi ha arribat a dir el Kama Sutra català.
5: Oh!
1: I, com et dic, del segle XV. Per tant, no estem parlant de fa quatre dies, sinó que,
5: fantàstic,
1: en aquest cas, sempre al capdavant. Doncs, com et deia, és un tractat de sexualitat que parla de totes les postures que et puguis imaginar per fer, que parla també de salut sexual, que parla d'afrodisíacs, hi ha receptes, per estimular i de més, i també anomena l'ús d'eines que es poden utilitzar en aquest context, com ara el godomací.
5: Godomací?
1: Tu dic així, enrotllo un pan ASMR, saps? Perquè...
5: Jo, és que ara m'ha sonat totalment el jugador aquest del Barça, que té un nom molt semblant a això,
1: bueno, sí,
5: però
1: sí.
5: No va per aquí,
1: no,
5: penso,
1: no.
5: Vale.
1: Doncs és això, és precisament un consolador, no? El que passa és que en català doncs ho podem dir d'aquesta manera, i de fet el term cat és una de les excepcions que recull per dildo, no? El que en anglès pots dir dildo, en català pots dir godomací.
5: Quina meravella.
1: I fins i tot queda com a... No, com a, no sé, com... com a més seriós, no? Més
5: de... Avui t'has guanyat tant el sou només amb això, de veritat.
1: Doncs és una paraula medieval que deriva de l'àrab, i que segurament el que fa és referència a una ciutat líbia que era molt coneguda pel cuir, pel treball que feien de cuir i de més. De fet, pots trobar... és una tècnica també de treball del cuir, el godomacil. Doncs segurament ja està clar de què estaven fets en aquest cas, aquests consoladors de l'època medieval catalana, que estaven fets segurament doncs de cuir, però així m'ha pres aquesta paraula fantàstica.
5: Meravellosa, godomací.
1: I molt nostrada, no? A partir d'aquí... Clar, això, diguéssim, és el model analògic, podríem dir, no? O, però sempre hi ha aquell pas més enllà, no? Que és aquella cosa de que facin coses, no? Que siguin màquines, no? Aleshores sí que tornem a passar de la revolució industrial, on tot, no?, es tecnifica molt més, i és a partir del segle XIX quan aquests objectes en part inanimats comencen a fer coses, que és vibrar, bàsicament, no? Perquè potser diem consolador, però també en podem dir vibrador a vegades, no? I acaba sent semblant. Doncs això és perquè precisament al segle XIX es reprèn amb força la idea aquesta de la histèria femenina, de que totes les dones estàveu boges, sí, perquè, no, per dins ja teníeu aquesta, no, aquest humor que en deien que us feia tornar boig, o boja en aquest cas, i que l'única forma era, doncs, aquesta, la de masturbar la pacient, perquè això ho havien de fer els metges fins que arribés a l'orgasme i podés expulsar, doncs, tot aquest malestar que tenia dins. Però clar, què passava? Que es cansaven aquests pobres metges.
5: És, no? Una feinada física insuportable.
1: N'hi va haver un, no?, que es deia el Joseph Mortimer Granville, que va dir, bueno, potser podem inventar alguna cosa, no? I aleshores va ser, o amb ell se li reconeix, que pel 1880, aquesta primera patent d'aquest vibrador que feia tota aquesta feina. Al principi només a les clíniques no hi havia, i de fet, però ell, quan va saber que allò no s'estava fent servir per fins estrictament mèdics, va ser el primer de renegar de la seva invenció, però ja estava, ja era tard, no? I el 1902 ja van començar a sortir alguns vibradors comercials, és a dir, ja no havies d'anar a la consulta del metge, sinó que ja el tractament, entre cometes, te'l podies fer a casa. Però sobretot el canvi es donarà, seguirà sent un objecte mèdic, és a dir, al final, en aquest cas, el vibrador comercial que et deia el 1902 es ven com un electrodomèstic més. Uh-huh. I, de fet, aquesta electrificació d'aquest electrodomèstic va arribar abans que molts altres, com la planxa o com, no?, com la rentadora, per dir alguna cosa. No? Però a partir del 1952, l'Associació Americana de Psiquiatria diu que la histèria femenina, o sigui, diu el que tothom, bueno, tothom sabia, vull dir, diu el que és veritat, que és que la histèria femenina és una idiotada, no?, i que no és, que és una, no és pas una malaltia, sinó que és un mite. Per tant, ja, diguéssim, allò ja no tractava res, no? I aleshores sí que ja comença a desenvolupar-se també conjuntament, amb la proliferació de les pel·lícules pornogràfiques, no?, i una miqueta l'alliberament d'alguns sectors de la societat, que comença, doncs, a veure's com a tal, com una joguina sexual, no? Fins avui, que és un, no?, un objecte, diguéssim, no diria quotidià, és a dir, quotidià, perquè
5: hi és
1: en moltes cases, sí, sí, efectivament, no? Tot això segueix havent-hi, no?, un cert tabú, no?, encara no, poder no s'expressa o no expressem amb la claredat que poder expressem altres coses, no?, si tenim o utilitzem aquesta mena de joguines, i de fet fins al punt de que hi ha diversos llocs al món encara avui que estan prohibides aquestes joguines, no?, que no pots tenir un dildo a casa. Per exemple, alguns països islàmics, com l'Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs. A Tailàndia no es poden comprar ni vendre, per tant, no? És una miqueta com il·legal, no? Com si fos una droga. A les Maldives també estan prohibits. I també alguns estats d'Estats Units, com per exemple Alabama, Mississippi o Texas, tenen lleis que limiten... o sigui, tenen lleis contra l'obscenitat que limiten, persegueixen o prohibeixen que la tinença o la venda de joguines sexuals, no? Per exemple, en el cas de Texas hi ha una llei del 1973 que estableix que no es poden tenir més de 6 joguines sexuals, d'acord? I encara menys fer-ne ostentació, ensenyar-les. A més, no pots anar no, amb una titola de goma pel carrer, perquè doncs això et poden detenir, no? I aleshores es creen paradoxes molt boges, com que en aquest mateix estat de Texas no tens un límit d'armes que puguis tenir a casa. O sigui, no pots tenir 6 tites de goma. O sigui, no en pots tenir 7 tites, perquè només en pots tenir 6.
5: Però pots tenir 17 escopetes.
1: Exacte, però pots tenir no, 40 revòlvers, que no passarà absolutament res, no? I, de fet, hi ha hagut diverses protestes en aquest sentit.
5: Ah, sí? No hi vam anar?
1: Sí, perquè el 2015, per exemple, a Texas es va aprovar una llei que el que feia era que permetia anar armat, que evidentment els majors de 21 anys que tinguessin llicència d'armes, que allà pot ser qualsevol, bàsicament, poder anar armat dins dels campus universitaris, inclús dins de les classes.
5: Però...
1: però evidentment el que no podies fer és portar una joguina sexual, no? Aleshores, per protestar contra aquesta llei de, la, de les armes, va néixer un col·lectiu d'estudiants que es deien, es feien dir Cocs, no Glocs, és a dir, Tites, no Glocs, Glocs és una marca de pistoles, per tant, Tites, no pistoles, que, el que la forma de protestar que tenien era evidenciar aquesta estupidesa del sistema, i el que van fer va ser, van repartir més de 4.000 dildos, no? 4.000 tites de goma, i protestaven ensenyant aquestes tites de goma, la gent se les penjava a la motxilla, les anava passejant, per tal doncs, d'evidenciar aquesta, no? aquesta incongruència del sistema de poder portar una arma dins d'una classe universitària, però no poder portar una titola de goma.
5: És ben bé que, si en algú són bons els americans, en fer eslògans, eh? A veure, torna-me'l a dir.
1: Cocs, not Glocks.

0: Avui em permetràs que parli del que em doni la gana sobre sexe i art,
1: bueno,
0: perquè... clar, no ho hem fet mai tu i jo junts res... Bueno, ara això ara sona com... Que es pot llegir de moltes maneres.
1: Torna a posar la musiqueta aquella dels dos rondes, sisplau.
0: No, t'anava a dir que no hem fet mai cap projecte ni ens hem muntat mai cap història així relacionada amb el sexe. Llavors, quan vam muntar...
1: Vols que passegem titoles de goma?
0: Doncs m'ha semblat meravellosa la campanya, què vols que et digui? No, però he pensat, quan vam muntar aquest capítol, aquesta secció sobre el consolador, i pensava, ara és la meva per deixar anar tot el que no he explicat sobre art i sexe. Per tant, a vegades m'allunyaré una mica el consolador, però sé que m'ho perdonaràs.
1: I tant.
0: Hem començat amb Sex, una cançó de la gran Madonna que pertany a l'àlbum Rebel Heart del 2015. Però recomanarem molt més fort un àlbum que es diu Eròtica, de l'any 92. L'any 92 només van passar coses bones, com el nostre naixement i el naixement d'Eròtica, perquè Eròtica va ser... És que això, aquestes coses tan magnífiques ja no es fan. Va ser un àlbum que es va acompanyar d'un llibre de fotografies, que es deia Sex, també. Llavors, era la Madonna amb unes imatges molt explícites que van revolucionar el món, i vaja, si buscar algunes imatges sobre aquest llibre, va ser una cosa brutal. Realment és un àlbum molt conceptual sobre el sexe i l'amor, hi ha pop, hi ha dance, i ella, una cosa que li encanta, genera un alter ego dins d'aquest àlbum, però també hi ha una altra cara de l'amor, que és... o de les relacions del sexe, que és molt més dura, i són les cançons en les quals ella parla dels amics que ha perdut a causa de la sida, no? En qualsevol cas, Eròtica va ser el primer àlbum de Madonna, perquè després tornaria a passar, que li van posar l'etiqueta de Parental Advisory, no? Com d'alerta als teus fills si escolten això, igual que ara l'Spotify té aquesta lletreta, la E, per al contingut explícit, doncs Sex, que realment crec que sí que la necessitava, també tenia aquest avís. I com tu deies abans, que encara hi ha països que prohibeixen dildos, Eròtica va ser prohibit a Xina, per exemple, no es podia comprar, no? Havent començat amb Madonna, me'n veieu un altre projecte que es pot veure actualment al MACBA, que es va fer durant els anys 2006-2009, que el va fer la Mireia Sallarès, i que es diu Les Muertes Chiquites. Ara està exposat allí. És una projecció que s'acompanya de moltes altres coses. Això també és valent del MACBA, que tenen la projecció allí sempre posada i té unes hores, com si fos un petit cine. Em sembla valent per part seva. En qualsevol cas, què va fer l'artista en aquest cas? Doncs va fer un viatge per Mèxic amb un cartell de neó de color rosa molt xulo que posava Les Muertes Chiquites. Llavors, això que a Mèxic a l'orgasme li diuen la muerte chiquita, no? Perquè és com aquest punt que ensec palmes i tornes a reviure molt més fantàstic, no? Llavors, què fa la Mireia Sallarès? Entrevista 30 dones de diferent condició, origen, edat, creences, etc. i els hi pregunta pel plaer sexual. Llavors, el que fa la Mireia Sallarès en realitat no és només un tema de documentació i de curiositat, sinó que el que està fent és posar a la vista algo que és molt privat, com és la sexualitat, no? Tu mateix has dit que encara ens fa una mica de recança parlar de certes coses, i és veritat, nosaltres som millennials i sí que en parlem, però tampoc és una cosa que parlis com de parlar, jo què sé, de com es fan uns canelons. Llavors, Les Muertes Chiquites ha sigut un premi, un projecte molt premiat, que podeu visitar al MACBA, però a mi el que m'agrada de Les Muertes Chiquites precisament és això, que posa en un espai museu, en un espai centre d'art, en un espai públic, algo que es fa privat, perquè sempre quan les coses són privades són una mica més complicades, no? Què vull dir que són més complicades? Que si no en parlem, no ho sabem. Si no sabem, tenim dubtes. Si tenim dubtes, no sabem si està bé o està malament. Llavors, que tot això es comenci a relaxar una mica i se'n facin projectes artístics, doncs a mi em sembla fantàstic. No obstant això, sí que hi va haver una... M'ha agradat molt abans quan has dit eina, una joguina sexual, una eina sexual, que sí que va fer que de cop i volta tot el país parlés d'aquesta joguina sexual. Fa 4 dies d'això, i va ser el famós Satisfyer. Mm-hmm. Que el Satisfyer realment no és un vibrador, és un succionador, és a dir, el que fa és succionar. I sí que va aconseguir que es parlés molt d'això, es van regalar molts Satisfyers, i he trobat una dada que m'ha deixat morta, que és que l'any 2019, en comparació amb el 2018, les ventes de Satisfyers van pujar un 440%. Menys mal que l'any següent va ser la pandèmia i tothom ja en tenia un, perquè si no, com ho haguessin fet?
1: S'hagués col·lapsat.
0: Fort, fort, fort, sí, sí. En qualsevol cas, el Satisfyer es calcula que necessites 2 minuts per arribar a la muerte chiquita, per arribar a l'orgasme. Llavors, clar, això és com màgia, pura, dura i absoluta, no? I tot el que el 2019, 20, 21 semblava que seria el nou amàs i tothom volia un Satisfyer i no donaven a l'abast a fer-ne, el que estan dient ara moltes sexòlogues és que alerta, perquè si el teu cos s'habitua a aquest tipus d'orgasme, després, si has d'arribar a l'orgasme d'una manera més analògica, amb més temps, més manual, o menys destresa...
1: O amb algú més sapastre.
0: O amb algú més sapastre...
1: És molt possible.
0: Doncs serà molt difícil. Llavors, jo com a senyora molt analògica que sóc, que ja ho saps tu, alerta amb la tecnologia... perquè, bàsicament, ho vaig llegir així tal qual, el que diu és que el cos el que es fa és... es fa mandrós. Llavors, doncs, per què m'he d'esforçar si hi ha una màquina...
1: Ah, s'habitua.
0: Exacte. Potser li hauríem de fotre la culpa al Mortimer, que era aquell senyor que explicaves tu, que es va inventar el catxarro aquest perquè les senyores histèriques deixessin d'estar histèriques. Si les persones que ens escolten volen conèixer més tota aquesta aventura del doctor Mortimer, hi ha una pel·lícula que es va fer l'any 2011 que explica una mica com va ser aquest procés. A mi em sembla una pel·lícula tirant a justeta, no t'enganyaré.
1: Sí, jo no l'he anomenat precisament perquè... Sí, no. Bueno, sí.
0: Sí, ho havíem de fer, parlant d'això, ho havíem de fer... Bueno, és allò típic de diumenge a la tarda, una mica de comedieta, una mica de història d'humor...
1: S'aprofita una miqueta del tema, no? I una miqueta d'aquesta al·licient, no? Va, d'això tothom la voldrà veure, però bueno.
0: Però és que jo recordo com la van vendre aquesta pel·lícula i jo vaig caure i vaig pensar, uou, que interessant. Després la veus i dius, ai... Pues justet. Però en qualsevol cas, la deixem anar. Clar, al final la histèria, jo una cosa que volia dir molt fort, era algo que uns senyors deien que era. És a dir, és un constructe fet des d'allò masculí, no? Llavors, per criticar una mica tot el saber senyoro, et porto una performance que es va dur a terme el gener del 2024 a l'Art Santa Mònica, que la va dirigir l'Helena Frach, que és una artista que viu i treballa a Barcelona, i que la performance es deia El saber senyoro me come el coño. Llavors, a mi em costava molt explicar què va ser El saber senyoro me come el coño, llavors el que he fet és literalment agafar el text i te'l llegiré, ¿vale?
1: Molt bé.
0: Perquè a més, és que crec que s'entén molt bé. Diu, el saber senyoro és aquell saber que, si no surt d'un senyorot, no val. Són totes aquelles coses que saben els senyorots i que tu no saps. Tu saps cosetes, però no és el mateix. Són tots aquells gestos, actituds, maneres de transmetre i mirades que ocupen tot l'espai i travessen tots els discursos. Aquests senyorots compten amb tota la seguretat que tu ni somies i poden ser experts en qualsevol àrea del coneixement. Però no et preocupis, per rajar sobre el saber senyoro hem muntat una taula camilla a la qual hem anomenat Grup Jordi Hurtado. Un nom estratègic i mutant com mutant són els nostres cossos. Courem els sabers al voltant del braser a través de la paraula compartida. El saber senyoro, me come el coño, és un espai obert per pensar a través de la paraula, dita i col·lectiva, tot allò que té a veure amb els sabers dominants. Així mateix també provarem d'esbrinar com es poden construir uns altres saber. A què s'ha entès?
1: Estupendament.
0: Jo trobo que és meravellós que al final aquesta performance del saber senyoro me come el coño és el que fem les amigues quan quedem sense tios, que és començar a rajar de tot allò que t'han explicat els homes i els jefes per ser homes i ser jefes. Però bé, em va semblar meravellós que això es fes dins d'un espai com Arts Santa Mònica i que dignifiquéssim aquests espais, no?, per rajar d'aquest tipus de coneixement patriarcal, no?, que és el que també va dur a terme o el que va sostenir la idea de histèria. Que perquè ho sàpis, que això també ho vaig trobar i em vaig quedar loca, com molt bé t'ho has explicat abans, la histèria deien que estava a l'úter, llavors que era com algo que s'anava movent i vam descobrir, amb la meva amiga Judit, que és psicòloga, que per tractar de la histèria, sobretot a l'època clàssica, el que havies de fer era o olorar coses o posar-te coses que fessin olor a la vagina per anar movent la histèria, com una mena de paintball, saps?
1: Vale.
0: Per anar-la movent.
1: Bueno, com si fos una rata, que li has de posar un tros de formatge perquè vagi, que no?
0: Jo ja no vols, volia no? dir així de greu, però sí, mort, per quina ve la cosa. Però bé, per acabar i aixecar una mica, posem música, que si no acabarem molt tristes.
1: Vinga, va.

És tan maga aquesta cançó, Àlex. És Adore You, de la Miley Cyrus. La va llançar l'any 2013. És una balada. I si... Bueno, jo vull pensar que és una balada cap a ella mateixa. Oficialment és una balada cap a un amant, una cançó d'amor cap a un amant, però si tu mires el videoclip, que és el que m'interessa d'aquesta cançó, apareix ella mateixa autogravant-se, fent-se com una mena, no, de vídeo d'aquests caseros eròtics. Està dins d'un llit, està amb roba d'aquesta color carn, típica de la Miley Cyrus, que depèn del plànol, bueno, pues sembla que estigui com despullada, i el que va fent doncs és acariciant-se, és tocant-se, i evidentment el que deixa entreveure és que s'està masturbant. I a part de que la cançó és molt maca i ella canta espectacular, en aquesta època estava com una regadera, però no deixa de ser un artista, és un moment aquest de la masturbació que es fa supermaco, no? No es fa com res vergonyós ni vulgar. Llavors, encara que la cançó oficialment la canta un amant, jo vull pensar que se la dedica ella mateixa, que és el que hem vist al final que ha fet amb la seva última discografia, cantar-se cançons d'amor cap a ella mateixa, i també una mica em serveix com per reivindicar el plaer un mateix, perquè sempre hem pensat, i tu i jo som millennials i ens ha passat, vull dir, no som de l'època de Franco, tu i jo, sembla com aquesta cosa que el sexe és allò que has de compartir amb un altre, i que hi ha d'haver un coit, hi ha d'haver una penetració. El sexe són tantíssimes altres coses que, vaja, que són incomptables, i una que jo trobo que és meravellosa és aquesta capacitat que tenim de fer-nos plaer a nosaltres mateixes.

0: Però que de debò, que és per una amiga.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres,

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
2: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Aurora Bertrana.
1: Aurora Bertrana és coneguda per ser filla de Prudenci Bertrana i pels seus llibres de viatges, una dona amb empenta, les idees clares i agosarada. Amb Maria Àngela Vilallonga i Vivas, catedràtica emèrita de Filologia Llatina a la Universitat de Girona i presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, farem un petit recorregut per la vida i obra d'aquesta escriptora i aventurera.
3: Si es va escapar de casa per anar a veure el mar, sí, sí, sí, i la van trobar al final. Ella era una aventurera, ja de petita, sí, com bé, molt bé dius, eh? Ja va començar a escriure molt de petita, també. Als 6 anys ja va fer un poema declarant el seu amor per Catalunya. És a dir, que l'Aurora Bertrana, que coneixem tots, ja despuntava els inicis de la seva infantesa i adolescència. I va néixer a Girona, va néixer en una casa en la qual hi havia un pare que era escriptor i, per tant, ella vivia tot allò que el pare feia, escriptor i pintor. Les dues variants de Prudenci Bertrana, en totes dues va sobresortir, s'han de tenir presents, també, eh? I en una família que la van poder portar a col·legi, ella volia escriure, amb aquesta falera que ja va començar a mostrar de ben petita, però el seu pare li va dir: em penso que més val que no escriguis i que et dediquis a una altra cosa. Però ella era creativa i llavors la van orientar cap a la música i la van portar al conservatori a Girona, i com que realment li agradava, va anar cap a Barcelona a estudiar també al conservatori. A l'escola de Joan Llongueras van estudiar a Barcelona, sí. Sí, sí, que tenia relació amb l'Institut Jacques Dalcroze de Ginebra, de Suïssa. I això va ser un punt important en la vida de l'Aurora.
1: Sortir de Girona per estudiar en una època on les senyoretes tenien la vida molt encaminada sota uns cànons socials estrictes ja era tot una revolució.
2: Maria Àngela Vilallonga i Vives.
3: Quan va començar a estudiar a Barcelona, ella explica les seves memòries que la gent de Girona deia: oi, aquesta noia tan joveneta, que agafi el tren i vagi a estudiar a Barcelona. Això era una mica escandalós. Però ella ho va fer i hi anava 2 o 3 vegades a la setmana i no passava res. Ella contentíssima de sortir de casa i de conèixer altres mons. Però quan va dedicar-se plenament a la música, llavors ja va viure a Barcelona. Després la família també s'hi va traslladar. El pare tenia problemes a la ciutat de Girona. El van acusar injustament, el van portar a la presó, no va ingressar, va poder sortir, però llavors no se sentia a gust a Girona i van anar a viure tots a Barcelona. I a Barcelona ella ja va crear una orquestra de senyoretes i tocava els vespres, sí, al carrer Conde de la Salto, en aquells moments, eh?
1: De Girona a Barcelona. Però a Aurora el món ja se li començava a fer petit.
3: No estava pas prou contenta de ser a Barcelona estudiant, sinó que, com que tenia la possibilitat d'anar a l'Institut Dalcroze de Ginebra, va intentar de fer això. A l'estiu tocava en uns hotels d'aquells dels Alps, que tenen una orquestrina, i hi havia un trio de senyoretes, que era ella i 2 noies més, i tocaven en un hotel a Murren, per exemple. Va fer diners, va poder pagar-se els estudis a l'Institut Jacques Dalcroze de Ginebra. I de moment ens aturem a Ginebra, que ja és molt, no?
4: És que, esclar,
3: però tot, més enllà.
4: Sí. Tot el que va fer ja de joveneta,
3: sí, sí,
4: és el
3: sí,
4: que
3: sí.
4: Després, és el que diem, no? Hi ha aquesta primera empenta, sí. I després va viure una vida, jo penso que una vida fascinant.
3: Sí, i tant. Sí, sí, intensa, apassionada i fascinant, sí, sí.
2: Veus indispensables.
5: Honradament, he de confessar que el que em cridava imperiosament fronteres enllà no era únicament el mètode Dalcroze, era l'amor al món inconegut. La curiositat insaciada d'altres terres, d'altres pobles, d'altres llengües, d'altres costums. Memòries fins al 1935, d'Aurora Bertrana.
2: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Aurora Bertrana.
1: A Ginebra, Aurora Bertrana escriu els seus primers textos, que seran publicats a La Veu de Catalunya l'any 1924.
2: Maria Àngela Vilallonga i Vives.
3: Llavors, a Ginebra, justament, va pensar que podia escriure les seves impressions d'una estudianta a Suïssa i enviava articles que se li publicaven a Catalunya que es titulaven així, Impressions d'una estudianta a Suïssa. Era una època molt reculada, que les noies no anaven a estudiar a Suïssa. Bé, també tenim altres experiències d'altres persones que van estar a Suïssa, però ella va pensar que aquell món de Ginebra i de Suïssa era molt diferent del món que havia deixat a Barcelona. De manera que va decidir escriure les seves vivències i són els primers articles que va publicar, aquests, els 7 articles sobre la seva estada a Suïssa. I això ja era la gota que després va continuar creixent.
1: És a Suïssa on coneix l'enginyer elèctric Denis Chafat, o Monsieur Chafat, tal com l'anomenava sempre, amb qui contrauria matrimoni. S'obria, per Aurora Bertrana, una nova i esplèndida etapa.
3: Perquè a Suïssa ella va conèixer un enginyer, Monsieur Denis Chafat, amb el qual es va casar. Van venir en moto des de Ginebra a comunicar que es casaven els seus pares a Barcelona, en moto. I es van casar, sí, sí. Es van casar, tots dos els agradava sortir, anar de viatge, i llavors el Monsieur Chauffat va tenir la possibilitat d'anar a muntar unes xarxes elèctriques a Papeete, a Tahití,
4: aquí al costat.
3: Sí, a la Polinèsia Francesa, exacte, a l'altre cantó del món. I Aurora Bertrana va dir que sí, de manera que se'n van embarcar tots dos en un vaixell i se'n van anar cap a la Polinèsia. I allà hi va viure 3 anys. Com que ja havia començat a escriure les seves impressions d'estudiant a Suïssa, la Polinèsia era un món molt més exòtic, molt més diferent i molt més allunyat del món de Barcelona. De manera que va pensar que podia també escriure les seves impressions, les seves experiències de la Polinèsia. I així va començar a escriure els articles de la Polinèsia. Ella va estar a la Polinèsia del 26 al 29. I llavors, quan van tornar, els articles que havia anat publicant i alguns més que no havia publicat però que va afegir, van formar el volum Paradisos Oceànics. Un volum que la va donar a conèixer i li va donar una popularitat grandiosa. Sí, això el 1930. És clar, una dona jove que ha viscut a la Polinèsia Francesa i que explica les seves vivències en aquell lloc tan allunyat, no sé si dir-te per força, havia d'agradar als lectors i les lectores d'aquells moments. Sigui per força o sigui perquè estava ben escrit i tenia un atractiu, els Paradisos Oceànics van tenir un gran èxit. I a partir d'aquell moment l'Aurora va ser reclamada arreu de Catalunya a fer conferències sobre el viatge, sobre la dona i el viatge, sobre la moral dels nadius de la Polinèsia. En fi, totes aquestes coses que podien

0: Qui és aquesta divina criatura, dona o deessa, que passa triomfant pel passeig de mar, més esbelta que els palmers, més gronxadissa que el Pacífic? És Turei, la cortesana. Porta el sol dintre la pell. El corall no és més ferm que els seus llavis, ni les perles més blanques que les seves dents. Tots els tresors d'Oceania s'agermanen en ella. Camina com una reina i somriu com una fada. Va vestida amb una simple túnica de mussolina. Per joiells, la seva cabellera. Si la més humil i amagada flor de carn maori neix i creix per l'amor, Turei, esclat diví entre el jardí galant, mereixia d'ésser reina, reina de l'amor. Fragment de Turei la cortesana, del llibre Paradisos oceànics, Aurora Bertrana.
1: Veus indispensables, set escriptores que tenen molt a dir. Aurora Bertrana.
2: A Paradisos oceànics, Aurora Bertrana s'aproxima a la dona polinèsia, una dona exòtica, diferent a la seva situació, sempre amb la mirada femenina present, amb una ment oberta i una actitud empàtica.
1: Maria Àngela Vilallonga i Vives.
3: I estima les persones que es troba en el lloc allà on va. No hi va com a colonitzadora, civilitzadora, no. Hi va amb tota la seva receptivitat, que era moltíssima, per que li entri en el seu interior tot allò que aquella cultura li pot oferir. I és tota la cultura en general, però també la situació de la dona en aquella cultura. I les dones de la Polinèsia eren un objecte d'estudi, a part d'estimar-se-les, se les estimava, ho explica en els Paradisos oceànics, que sentia una estimació profunda envers aquelles dones i la seva capacitat de supervivència, que no era pas fàcil.
2: Un primer llibre que fou la llavor per continuar amb les seves aventures.
3: Com que a ella li agradava escriure i va veure que aquest filó de la literatura de viatges funcionava, va decidir que se n'anava al Marroc, tota sola, durant 3 mesos. Sí, que també és una altra experiència molt moderna en aquest sentit, que una dona de la seva època decideixi que se'n va al Marroc tota sola amb una càmera de fotos a veure quina era la situació de la dona en el món musulmà, a més, és a dir, hi havia darrere una mena d'experiment sociològic, i ella ho volia explicar per escrit a tots els seus lectors dels Paradisos oceànics.
2: Una dona intrèpida que va escandalitzar la societat catalana alhora que generava fascinació.
3: 3 mesos al Marroc, sí. Sola i buscant qui la podia portar cap aquí, cap allà, a l'ambaixada, al consulat... Sí. Però era una dona amb molta empenta. No s'acovardia mai. Sempre trobava i aconseguia allò que buscava, I ho trobava i ho feia. Ho podia fer realitat, i això també és important, és una manera de ser. No tothom és així. I ella sí, va entrar en els bordells del Marroc, va entrar en cases particulars amb un home que tenia moltes dones, els intentava de preguntar, va entrar en una presó de dones a veure com sentien i com vivien i per què havien estat empresonades aquelles dones. Sí, va transitar moltíssim tot el Marroc, tot el que va poder, i va sortir-ne el Marroc sensual i fanàtic.
2: El 1935 viatjava a Marroc i a l'abril de 1936 es publicava El Marroc sensual i fanàtic, on relata la seva experiència en primera persona i des de la seva mirada de dona europea. Rebel i crítica, no se n'està d'escriure el que pensa de la condició de la dona en aquest país i de com és tractada pel fet de viatjar sola. Escrita en una prosa madura i amb ironia, ens apropa al món musulmà femení d'aquella època.
1: Veus indispensables.
0: M'interessen especialment els harems on les dones viuen una existència de mandra i esclavatge. M'interessen també les cabiles muntanyenques, encara lliures, parcialment guerreres i llibertàries, algunes nòmades i rapistes.

0: Teres, desitjo contemplar les emocionants solituds d'armesa infinites. Fragment del llibre El Marroc sensual i fanàtic, Aurora Bertrana.
1: Era una dona moderna, molt moderna, cosmopolita i pionera, perquè va aconseguir fites que cap dona no havia aconseguit en aquells moments. O eren dones de fora que les havien aconseguit. D'aquí, de Catalunya o de l'Estat espanyol, no, ningú era tan avançat en la seva època com Aurora Bertrana. A Itàlia van fer, deixa'm dir-te que van fer la RAI Història, van fer un conjunt de documentals sobre dones viatgeres i van triar Aurora Bertrana. Eren italians, vull dir que podien haver triat qualsevol dona del món, eh? I van triar dones d'aquestes, que la Reina del Desert i la Carson McCullers, en fi, dones que realment són reconegudes internacionalment com a dones viatgeres i pioneres en aquest aspecte. Doncs Aurora Bertrana també va ser una de les que van triar.
2: Veus indispensables. Aurora Bertrana.
3: Recordem com Prudenci i Bertrana van caminar Aurora cap a la música. No volia que la seva filla fos escriptora, però la passió no sempre es pot aturar i després de l'èxit de Paradisos Oceànics, l'any 1935 es publica L'illa perduda, l'única obra a quatre mans de pare i filla, una novel·la d'aventures ambientada a la Polinèsia que significava el retrobament entre Prudenci i Aurora Bertrana.
2: Maria Àngela Vilallonga i Vives.
1: Els tirant de la Polinèsia, del filó de la Polinèsia, van escriure aquesta Illa perduda a quatre mans. Sí, sí, sí.
4: És com una anècdota, no? És un detall,
1: sí,
4: de dir...
1: Està bé, està bé. És a dir, que la filla, com a homenatge al pare, i el pare com a suport de la filla, fessin aquest llibre a quatre mans. És bonic, sí.
3: L'any 1967, coincidint amb el centenari del naixement de Prudenci Bertrana, es crea el premi que porta el seu nom, una iniciativa que neix de forma reivindicativa i amb Aurora Bertrana al capdavant, entre altres.
1: El Premi Prudenci Bertrana de novel·la va ser creat l'any 67 per contrarrestar un premi que tenia l'Ajuntament de Girona, que es deia Immortal Ciutat de Girona, en castellà, Premi de novel·la en castellà. I llavors una colla de gent de Girona van decidir que no, que això no podia ser, que si hi havia d'haver un premi era novel·la catalana i que si s'havia de donar un nom a un premi era el de Prudenci Bertrana, que era un dels nostres grans escriptors, no només de Girona, sinó de la llengua catalana en general, de la nació catalana, diríem. Ella va ser una de les persones que va fer que es creés el Premi Prudenci Bertrana i, a més, va ser com a jurat del premi. Va escriure una biografia del seu pare, va estar molt pendent de donar importància i valor a l'obra del seu pare. Li costava, eh? No era pas fàcil. Era als anys 60.
3: A poc a poc s'hi van anar sumant els premis Miquel de Palol de Poesia, el Carles Rahola d'Assaig, el Ramon Muntaner de Literatura Juvenil, el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó, el Lletra a la millor iniciativa digital i sobre literatura catalana. Però...
1: Ella continua donant conferències, ella s'havia presentat a les eleccions del 33 com a candidata per Esquerra Republicana de Catalunya, per tant... tenia moltes possibilitats que durant la guerra les coses no li anessin bé, eh? Va exiliar-se. Llavors hi va haver encara problemes de parella, perquè el seu marit va passar al bàndol dels nacionals, que en dèiem, eh? I ella va decidir que marxava. Com que havia passat temporada llarga, llarguíssima, a Suïssa, i tenia un marit que era suís, ella no sabia que estava al bàndol dels nacionals, en aquells moments.
3: Però arriba la guerra, i amb ella l'exili.
1: Realment no podia viure, i va anar a Perrer, i allà feia com de professora de música dels interns en aquell psiquiàtric, que és tota una altra experiència, és clar. L'experiència de la segona estada a Suïssa també li va portar molta literatura. Va escriure Cendres, va escriure L'inefable Philip, va escriure Sisè Paf, que era una novel·la inèdita que ja l'hem publicada. Va escriure molt.
3: Aurora marxa a Suïssa per refugiar-se a casa de la seva família política, que només l'acollirà uns pocs dies.
1: En plena postguerra, ella en l'exili, sense feina, sense aixopluc, va haver d'espavilar-se molt, molt, molt i buscar feina i buscar allotjament en una ciutat com Ginebra amb les mans al cap, que és tal com va marxar. Va portar-li molts problemes aquella segona estada a Ginebra, va patir molt, va estar malalta, dormia amb una... amb una cambra dalt de tot, freda, que era més freda a dintre que fora, gairebé. Però va trobar unes amigues, la Antoinette de Montmolenc i la Jacqueline de Wood, que la van acollir, van estimar-se molt. L'experiència de la segona estada a Suïssa també li va portar molta literatura. Va escriure Cendres, va escriure L'inefable Philip, va escriure Sis et Paf, que era una novel·la inèdita que ja l'hem publicada. Va escriure molt, també. Però no tot ho va poder publicar, el que va escriure en aquells moments, perquè hi havia una censura establerta, eh? Fins i tot a Suïssa no els agradava el que escrivia sobre la bohèmia de Ginebra, les nits de Ginebra. Ella és de les escriptores que va viure dues guerres, perquè com que es va exiliar de la Guerra Civil d'Espanya, va viure... Suïssa no li tocava de viure aquesta Segona Guerra, però ella tenia aquest esperit també solidari i va fer una missió a Etobon, que és un lloc de l'Alta Savoia francesa, un poble al qual havien arribat els alemanys, havien matat un alemany i com a represàlia van matar a tots els homes d'aquell poble. I Aurora Bertrana, com que va anar allà en missió humanitària, va conèixer la història d'aquell poble i va escriure una novel·la, L'Aldea sin Hombres, es titulava. Després es va publicar Entre dos silencis, és una gran novel·la seva, sí. Sí, sí. I aquesta és la seva experiència de la Guerra Mundial.
2: Veus indispensables. Set escriptores que tenen molt a dir. Aurora Bertrana.
3: La Universitat de Girona conserva el fons Prudenci i Aurora Bertrana, amb obres inèdites de l'autora, moltes publicades gràcies a la tasca de la Fundació i a l'any Bertrana, que va recuperar també obres descatalogades de l'autora. Un any que significa un augment de la popularitat de la filla de Prudenci Bertrana. Una altra obra, també pionera en el seu moment, va ser Vent de Grop.
1: Que és una obra sobre el turisme, que també va ser pionera. Ella no... Ningú havia escrit una novel·la sobre el turisme a la Costa Brava, i ella la va escriure. Vent de Grop, que va ser portada al cinema. Joan Manuel Serrat era el que feia de protagonista. La larga agonia de los peces fuera de l'agua. La Rovira Veleta. Sí, sí, sí. Bé, ella també tenia la seva opinió sobre la pel·lícula. I, sí, evidentment, era una dona forta, i amb molt criteri.
3: Però Memòries és la que ens destaca Maria Àngela Vilallonga.
1: Les Memòries, per mi, són la gran novel·la d'Aurora Bertrana. És clar que ella diu que dirà tota la veritat, però la veritat literària, Les Memòries d'Aurora Bertrana comencen a la seva infantesa. Això que t'he explicat del poema que va escriure d'amor a Catalunya és de les Memòries, i ella mateixa ens ho explica. I acaben quan ella torna a Catalunya, perquè diu no vol escriure més, l'època de després la considera grisa, i diu que viu a la literatura després, quan torna. Viu a la literatura, no viu ella. I aquestes memòries estan publicades en dos volums. Dos volums que sempre s'han de publicar junts, perquè un va darrere l'altre, I ella allà ens ho explica tot. Els paradisos hi són, el Marroc sensual hi és a dir, la gènesi i de com va escriure els paradisos, com va escriure el Marroc, com va escriure Vent de Grop, com va escriure totes les obres, és allà, també. Per tant, llegint les memòries, fas un recorregut a tota la seva obra i a tota la seva vida, també.
3: Maria Àngela Vilallonga també ens deixa un llegat de l'autora a Aurora Bertrana, partidària de la vida.
1: I jo vaig fer un recull dels seus articles i de les algunes conferències i de les entrevistes que va donar al final de la seva vida en un volum que vam publicar a Coma Negra, i el vaig titular Aurora Bertrana, partidària de la vida, que és una cosa que també és molt d'ella, no? És partidària de la vida, de la literatura, sí, però primer de la vida.
2: Veus indispensables.
0: El primer que s'ha de fer amb la vida és viure-la. I després, si de cas, escriure-la amb coneixença de causa. Memòries fins al 1935. Aurora Bertrana.
1: Primer has de viure i després has d'escriure. I ella, a fe de Déu, que va viure i viure intensament. Se la va fer intensa primer volent ella, però després s'hi va trobar pel mig, amb la Guerra d'Espanya, amb la Segona Guerra Mundial, amb tot el que Suïssa li va negar. La família és la que li va negar tot, la família suïssa, però després va trobar gent que la va recollir les seves desferres, diguéssim, i va poder tornar a continuar.
3: Maria Àngela Vilallonga ha conviscut amb Aurora des dels anys 90 a la Universitat de Girona, descobrint què atresorava de l'autora aquell armari metàl·lic del passadís. Ha viatjat a la Polinèsia i ha fet l'itinerari de Ginebra seguint les seves passes. Defineix l'Aurora amb aquestes paraules.
1: Doncs la definiria com allò que t'he dit abans, una dona moderna, pel temps que va viure, una dona pionera, una dona forta, valenta, amb una personalitat amb grans conviccions, que no les deixava. Ella era una dona amb conviccions, sí, i un criteri. I si als altres els agradava, bé, si no els agradava, ella era ella. Cosmopolita, una gran escriptora, val la pena de conèixer-la, la seva obra, i també de conèixer aquesta seva vida, perquè és una vida singular dins de les escriptores del nostre país. En canvi, Aurora Bertrana se va anar al món mundial. El món era seu, era allà perquè ell el conegués i el pogués viure. I després el descrivís. És a dir, que és una dona que ens pot acompanyar a totes les dones i ser-nos un referent.
2: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Aurora Bertrana, Veus indispensables. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Maria Àngela Villalonga i Vives, catedràtica emèrita de Filologia Llatina a la Universitat de Girona i presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Fisioteràpia i esport de muntanya.
9: La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes. En cas de lesió, els fisioterapeutes acceleren la recuperació amb tècniques com la teràpia manual i exercicis terapèutics, assegurant així una rehabilitació segura i efectiva. A més, optimitzen el rendiment avaluant la biomecànica i proposant ajustaments en les tècniques de moviment. També proporcionen educació i consells sobre prevenció de lesions, autocura i entrenament adequat, garantint una pràctica esportiva segura i sostenible.
7: Salut activa.
10: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Tots sabem que anar a la muntanya és molt recomanable, molt saludable, estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. És molt important portar roba adequada, un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, relliscoses o de més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens hagi d'intervenir algú més. Llavors, sempre davant d'una lesió, truquem al 112, ells ens aconsellaran del que hem de fer i el que hem d'anar a fer i mantenir la calma, sobretot.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
13: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
14: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
13: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
15: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
13: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
16: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
17: De dilluns a divendres et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
13: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey. Ferran Torres va marcar el gol decisiu al minut 105 donant a la selecció la seva segona estrella mundial. La victòria es va celebrar arreu de l'estat, també a Barcelona, on unes 30.000 persones van omplir la plataforma del fòrum per seguir el partit i festejar el títol fins ben entrada la matinada. Pel que fa al dispositiu de seguretat, fins 11:45 de la nit, el SEM va fer 8 assistències amb 3 trasllats a centres hospitalaris i dins del recinte de la plataforma del fòrum es van atendre un total de 30 persones. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques diferents. A més, també es preveu activat el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques. Continuarà restringint l'accés també a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialp, per Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Mermellà. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones. I amb tot, els bombers de la Generalitat donaven per estabilitzat ahir el foc que va cremar canyes i matollar al Prat de Llobregat. Per la proximitat a les flames es va tallar també la carretera B250 en els dos sentits, de la marxa. També es va bloquejar un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció a Barcelona. Segons els agents rurals, el foc ha calcinat un total de 4 hectàrees. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, situació prou tranquil·la a les carreteres amb les retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. I també l'accident ferroviari de Gelida del 20 de gener va quadruplicar les sol·licituds de canvi o bé de devolució de bitllets de Rodalies amb prop de 850 peticions aquell mes. Tot i això, a partir del març, les reclamacions van caure fins als nivells més baixos dels últims anys. Paral·lelament, Consum ha rebut també 142 reclamacions des de el gener del 2025, mentre els usuaris reclamen també un sistema de compensacions més clar i denuncien que Renfe i Adif i les administracions es passen la responsabilitat de les incidències. I un home de 76 anys i de nacionalitat francesa va morir ahir mentre es banyava en una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. La víctima es va desmaiar dins de l'aigua i, malgrat els intents de reanimació dels socorristes i també del SEM, no es va poder fer res per salvar-li la vida. A banda, també un menor de 6 anys. Moria també ofegat ahir a la piscina d'un hotel de Calella al Maresme.
0: Notícies en xarxa.

Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipo Nord o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a la veu d'Elis Regina, perquè s'acaba de publicar la recuperació d'aquesta veu immortal des d'unes gravacions de fa 50 anys. Ella va morir l'any 82, però d'ençà de llavors hi ha multitud de discos que s'han anat editant any rere any. L'escoltarem aquí al Mixtures amb temes de tots els cantautors de la seva generació: Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Aldir Blanc, etc, etc, etc. L'estem sentint amb Tom Jobim. Elis Regina, un mite de la música brasilera que protagonitza tot el Mixtures, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Thank you.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Carl's mother.
1: Hmm? Oh, you guys. Oh.

0: Ai, avui us proposo un experiment. Sí, m'està mirant raro els tècnics, eh? És que m'he portat un gelat. Què us sembla si faig avui el sumari menjant gelat per de veritat, eh? No patiu, no patiu, Lluís, Joan Maria. No patiu, que jo he portat uns papers, veieu? Uns clínex i... I si es vessa una mica de gelat, doncs ja ho apanyarem. Vinga, va. És de taronja. Acabo la cosa va de gelats. Mentrestant, mentre menjo, us deixo unes quantes reflexions. Mira, no sé si esteu al cas, potser no us n'heu enterat. Ahir Espanya va guanyar el Mundial de Futbol. Encara que no siguis massa fan de la Roja, ni del futbol, de fet, ahir era bastant difícil no empatitzar amb Espanya. És allò de l'emoció de grup, no?, que s'encomana. Diuen que és un comportament bàsic dels animals socials. I també perquè al camp hi havia molts d'animals. I és que els argentins, amb tot el carinyo, van repartir tort i a dret. Poc joc i moltes llesques. Nada de fair play, vistes? Al final, i sense que serveixi de precedent, però el resultat va ser just. És difícil, parlar amb un gelat. També és digne de comentar el que va passar al MetLife Stadium, a la mitja part. Un espectacle a l'estil halftime de la Super Bowl. Amb focs artificials, actuacions musicals coreografiades, una realització audiovisual impossible de bojos, això sí, sense Bad Bunny. Les actuacions, però, venien a representar tots els continents, i és que és un mundial de futbol. Els renascuts Justin Bieber i Madonna cobrien la quota WASP. Shakira, ben tribal, la quota llatina, junt amb el director veneçolà Gustavo Dudamel. I Àfrica va lluir en l'homenatge a Pelé i amb una coral de nens que sempre queden ben. I Coldplay, bueno, és que Coldplay sempre hi són quan hi ha una celebració de bon rotllo. Tot l'ambient festiu, però grinyolava una miqueta. I és que en un mundial que ha tingut les seves polèmiques i en què Donald Trump estava com a anfitrió, sonava estrany, no? Tanta interculturalitat. I si no, que li preguntin o que li diguin a Omar Artan, aquell àrbitre somalí que a començament de mundial no el van deixar passar els d'immigració, no el van deixar entrar al país. I al final no va poder arbitrar. Però també és veritat, i hem de fer una mica de reflexió, que quan als Estats Units organitza alguna cosa, tots estem allà a punt per les crítiques, eh? Escolta, per una vegada, potser deixem fer i gaudim de l'espectacle, que els americans tindran tot el que vulguis, però d'espectacle en saben fer, són els reis. Jo de tot plegat, de la mitja part d'ahir, em quedo amb la quota asiàtica, la del grup de pop, de K-pop, de fet, de K-pop BTS. I és que he pensat que amb aquesta cançó Dynamite no hi ha millor manera de començar la setmana. Bé, amb això i el gelat de taronja que m'estic menjant. Va, que saludem l'Enric de Cardedeu, a veure com hem passat el cap de setmana. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Hola.
1: Què tal, com estem?
0: És molt difícil fer ràdio i menjar un gelat, eh? He fet trampa. És que salivo.
1: Però segur que la fas inclús encara una mica més feliç que normalment, aquesta ràdio, avui.
0: Avui sí, perquè, escolta, estic fresqueta.
1: Veus que sí?
0: Sí. Què m'expliques? Que avui va de gelats la cosa. I mira, ahir me'n vaig posar al congelador. A mi els que més m'agraden són els que els fem naltros, que diem aquí. No?
1: Exacte.
0: Aquells que posem taronjada, vaig posar suc de taronja i al congelador. Iau.
1: Oi que sí, antigament sempre fèiem això de clavar el palet a qualsevol cosa i després, vinga, ja els teníem creats a caseta. I és que avui, com comentes, Núria, el tema del dia són els gelats. Quin és el vostre gelat preferit? En quin format? De quin gust? Fins i tot, on prefereixes menjar-te'l? De fet, la pregunta va... La deixo completament oberta, què et sembla?
0: Molt bé, perquè en general, vull dir, tant si són de llet com d'aigua, com si són amb con, amb terrina, és igual. Podem triar el que vulguem, el sabor, també?
1: El que vulgueu. Absolutament tot el que tingui a veure amb el gelat, forma, gustos, a veure què us sembla, quin és el millor de l'estiu. Així que, Núria, jo, com cada matí, m'he anat a rebuscar entre la paperassa
0: sí?
1: i història i he intentat anar...
0: Sí.
1: Doncs a l'arrel d'aquesta fantàstica invenció, que, sens dubte, si l'estiu tingués un logotip, aquest en seria la imatge, estic convençut. Així que, després de molt investigar, el que he descobert és que, pel que fa a gelats com a tal, podem trobar els primers indicis a la Xina, sobre el 1800 abans de Crist, poca broma amb l'època. I és que, com la gran majoria de vegades, els països orientals van ser pioners. En aquest cas, preparaven masses d'arròs i llet barrejades amb neu o gel, una pràctica que, més endavant, es va estendre per Pèrsia i l'antiga Roma, on eren els emperadors els que gaudien de sorbets de fruita. Però tenim més referents, i és que també a Pèrsia, al segle IV abans de Crist, hi havien unes apreciades postres gelades només a l'abast de la reialesa altra vegada, preparades amb aigua de roses i cabell d'àngel.
0: Ostres! Aigua de roses i cabell d'àngel!
1: Això d'estar bo de nassos, eh? No soc molt fan de l'aigua de roses, però del cabell d'àngel me'n faria un fart.
0: Sí.
1: Eh que sí?
0: Doncs enviarem uns pastissets d'aquí de Rasquera. Vinga,
1: exacte.
0: Apuntat.
1: I de fet, a Egipte i també a Roma, els esclaus recol·lectaven neus de les muntanyes per refredar vins i sucs de fruita, mentre que des d'Itàlia, ja cap al segle XIII, es van començar a introduir les receptes de gelats de llet i fruites arreu d'Europa. No obstant, però, no va ser fins al 1686 a França que el cuiner sicilià Francesco Procopio, no sé si es diu així, va obrir la primera gelateria, popularitzant així el gelat comercial i, Núria, fins a dia d'avui, ja que...
0: Sí, però escolta, fixa't en el que has dit, a França es va obrir, però el cuiner era italià.
1: Italià. Aquests dos països que sempre han rivalitzat, sí, no?, amb el bressol de la cuina a nivell, podríem dir, gairebé mundial, com a mínim, amb la cuina establerta avui en dia, no?
0: I això va ser el 1600, m'has dit?
1: 1686. Poca broma, eh? Poca broma. Sí. De fet, ja després d'això, i fins a dia d'avui, ja que dels anys 60, la industrialització va convertir aquest apreciat, estimat, i deixen dir, Núria, venerat per tots i totes nosaltres, producte, en un gaudi de masses arreu del món. Així que tenim molt referències, però el que està clar és que segur que serà una cosa que durarà arreu dels anys.
0: Molt bé, mentre es faci calor, aquí sembla que sí que en farà.
1: Ah, sí, també tenim per anys, això, correcte, sí. Malauradament.
0: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Recorda'ns que podem participar d'aquesta consulta que estem fent, ciutadana, i importantíssima, perquè ho hem de saber. Què
1: doncs
0: preferiu?
1: Guaita.
0: Quin gelat preferiu? Com ho fem?
1: Primer de tot, entrar a l'Instagram, seguir-nos, que us agradarà molt tot el que anem publicant per allà, ens coneixereu a tots i a totes, i tot el contingut que anem fent. L'Instagram es diu Obert Vacances, recordem, Obert Vacances, i comenteu el mateix reel, ens envieu un missatge, o inclús per WhatsApp, que ho veureu als reels i les històries que pengem el número de WhatsApp, per àudios, tot el que vulgueu, ens dieu.
0: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: A reveure, bon programa, fins ara.
0: Tornarem a parlar amb l'Enric, serà a les 10 per recollir els primers missatges que ens estiguin arribant. Recordeu que us estem preguntant quin és el vostre gelat preferit amb totes les seves dimensions, tant de forma com de sabor. I el que fem ara és arrencar programa amb els continguts que tenim avui.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs la primera entrevista ens parlarà sobre riscos laborals, però especialment ara a l'estiu. Després coneixerem un grup d'havaneres molt, molt jove que trencaran tots els motlles i ens explicaran que les havaneres això no és només cosa de gent gran. Us explicarem també què cal fer per aconseguir el vostre aval escolar, fins a quina edat i amb què es pot gastar en definitiva. És una ajuda, ja sabeu, que dona la Generalitat perquè l'arribada a l'escola no sigui tan feixuga. I a nivell de podcast, tres toquen els dilluns. El podcast sobre castells, en què us posarem el dia sobre les diades castelleres que hi ha hagut el cap de setmana. El podcast sobre mar, Mar a Mar, que es porten des de l'escala, avui parlant sobre pesca. I el Freaky Time de Vilafant, avui amb un manga molt, molt xulo. Un anime, de fet, una sèrie anime molt xula i molt llarga, ideal per veure aquest estiu, perquè si no, durant la temporada no tindreu temps, segurament. One Piece, una de pirates. I ara sí, ens posem una mica més seriosos i anem a conèixer quina és l'actualitat de Catalunya avui.
2: Obert per Vacances.

0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant la Said Esbai. Said, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, i anem cap aquí, cap a casa vostra, al Baix Empordà. 22.000 persones han assistit a la Fira del Circ de carrer de la Bisbal d'Empordà.
1: L'esdeveniment, doncs, va tornar a omplir també els carrers i les places del poble de clowns, també malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica, en aquest cas, de motiu d'orgull. Anem a escoltar-la.
2: Clar, una altra màxima per nosaltres té a veure amb cobrir tots els públics, totes les disciplines, i circ clàssic, però també circ contemporani, no? I el circ és risc, programat també és risc, no? I ens agrada poder arribar a tothom. Ja no només des de les edats, sinó del que deia, no? Les diferents disciplines, els diferents estils, circ més clàssic, circ més contemporani.
1: En aquest cas, Gasull també n'ha fet un balanç positiu i destaca que tenen un públic bastant fidel tant d'arreu de Catalunya com també de França.
0: No però de fer festivals, perquè teniu aquest de circ, però també el de Peralada.
1: Imagina't, doncs, el Festival de Peralada, que obre la seva quarantena en el seu 40è aniversari amb la intensitat de l'òpera. Tot això fins al dia 9 d'agost. Peralada revisitarà, en aquest cas, 4 dècades de trajectòria amb noms destacats del gènere.
0: Més enllà dels festivals, en clau de successos, Said?
1: Doncs un home de 76 anys que mor ofegat a una platja de Castelló d'Empúries. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: I ara sí, la darrera notícia ens du cap a Girona.
1: Doncs a Girona, que inaugurem un memorial en honor al periodista i escriptor Carles Rahola al Cementiri Vell. L'espai es troba, de fet, al Cementiri Vell, a la terrassa sud del departament de Sant Salvador d'Horta, on descansen, en aquest cas, les restes de Rahola.
0: Said Esbai, des de Girona FM, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana.
1: Una abraçada.
0: La propera parada la fem a Rubí, amb la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com ha anat la celebració del Mundial en terres barcelonines?
3: Doncs mira, ahir l'afició de la selecció espanyola va celebrar durant la matinada la victòria a la final del Mundial de Futbol Masculí contra l'Argentina. Unes 30.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van omplir la plataforma del fòrum amb seguidors dels dos equips. Els aficionats espanyols van vibrar amb el resultat final, que no es va decidir fins a la segona meitat de la pròrroga gràcies a un gol de Ferran Torres al partit disputat a New Jersey, als Estats Units. Els seguidors de la selecció que entrena Luis de la Fuente van esclatar d'alegria després de veure com l'àrbitre ja havia anul·lat un gol anterior a Espanya, obra de Nico Williams. El xiulet final va desbordar l'eufòria de seguidors, que van celebrar el segon títol de la selecció masculina.
0: De tota manera, bé, això pel que fa al futbol, això va ser diumenge, no? Però dissabte la vau fer grossa també a Barcelona, es va celebrar el Pride amb 140.000 persones o 275.000, depèn de les fonts.
3: Sí, això depèn de les fonts, Núria, com bé saps. Es va celebrar amb una manifestació que tenia per lema Totes les realitats, un sol orgull, i la marxa va sortir de Plaça Universitat a les 6 de la tarda. Va recórrer els principals carrers del centre de la ciutat i va acabar el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i els concerts. L'ambient era molt festiu i familiar amb persones de totes les edats i procedències, i un dels assistents, Manuel Cabezas, afirma que cal continuar manifestant-se fins que hi hagi plena normalitat.
4: Aquestes persones, es diria que en el moment que tothom pugui anar pel carrer agafat de la mà de la seva parella, sigui qui sigui, o fer-se un petó a qualsevol lloc, i ho vegin com algo normal, que és el que hauria de ser, sense prejudicis, això es deixarà de fer. Fins aleshores s'haurà de continuar fent aquestes coses.
3: El president del comitè organitzador del Pride Barcelona, Ferran Poca, també ha aprofitat per condemnar l'agressió que va patir una parella dijous durant la jornada que se celebrava a la plaça Universitat. Recordem que un home va ser detingut com a presumpte autor dels fets quan es va adreçar de manera intimidatòria a dues persones i va insultar-les reiteradament per la seva orientació sexual.
0: I acabem amb una notícia malaurada, la mort d'un infant en una piscina de Calella.
3: Doncs sí, Núria, hem de lamentar la mort d'aquest nen de 6 anys que va morir a una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís el van rebre a les 6 de la tarda i el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos i la policia local s'hi van desplaçar fins als llocs dels fets i es tracta de la 7ª víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya, el 15 de juny.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana també.
3: Bon inici de setmana, Núria.
0: Terres Lleidatanes, Quim Gasó, UAU Ràdio. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem també de fet divers. Troben mort amb signes de violència una dona de 75 anys a Soses.
5: Sí, els Mossos investiguen el cas, que es manté encara sota secret de sumari, mentre el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Els fets es remunten a la nit d'aquest dissabte a diumenge, passat quarts d'11 de la nit, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís de la desaparició d'una dona de 75 anys al municipi de Soses. Es va activar ràpidament un dispositiu de recerca que hores després va acabar localitzant el cos sense vida de la víctima en un camp de paní situat a tocar de la carretera LP7041 a l'entrada del municipi en direcció a Aitona. Un cop feta la inspecció, els Mossos van confirmar que la mort presentava indicis de violència i per aquest motiu la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent s'ha fet càrrec d'aquesta investigació que encara continua sota secret de sumari. Es diu que la dona havia sortit a passejar el gos com a desaparèixer i a més en el lloc on s'ha trobat el cos també és una zona de conreu molt freqüent contada pels veïns que acostumen a passejar o a fer esport. Aquest diumenge al migdia desenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per guardar un minut de silenci en record de la víctima, per traslladar el condol a la família i el consistori també ha decretat 3 dies de dol oficials.
0: I per altra banda, Càritas Lleida alerta que alguns empresaris es neguen a contractar temporers després de regularitzar-se.
5: En aquest cas, també Unió de Pagesos nega tenir-ne constància. Recorda que el sindicat reclamava aquest procés de regularització. Però anem per pams. L'entitat social lleidatana hauria detectat almenys 5 casos en les darreres setmanes, tot i que considera que la xifra real podria ser superior. El responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Diocesana de Lleida, Jordi Guerrero, explica que alguns empresaris els han dit que no els hi volen fer contractes i ara es troben que perden la feina, una situació que dificulta, evidentment, que aquestes persones puguin acreditar cotitzacions i renovar la seva documentació.
6: Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, ¿vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, ¿vale? que no volen fer contractes. Clar, aquests nois es troben que ara perden aquesta feina i que ells han de cotitzar, o sigui, han de tenir contracte, perquè si no l'any que ve, al no cotitzar, no podran renovar la documentació. I d'aquests casos n'hi tenim uns quants, estem trobant uns quants.
5: I per contra, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos del Sindicat Agrari, Carola Xut, assegura que el mateix sindicat no té constància de productors que rebutgin contractar treballadors després de regularitzar la seva situació.
7: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
5: I això també recorda que el sindicat feia temps que reclamava aquest procés de regularització per tal de donar resposta a la manca de mà d'obra al camp.
0: Quim Gasó, moltíssimes gràcies des de UAU Lleida. Una abraçada i bon cap de
5: setmana.
0: Bon cap de setmana, no, bona entrada de setmana.
5: Gràcies.
0: Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: No és que és dilluns i ja derrapem, sí, com estem?
8: No sabem si som ja divendres, si és dilluns...
0: Sí, no? Vinga, va, ens relaxem i parlem, va, d'inversió al territori.
8: Doncs sí, el Departament de Territori i Habitatge i Transició Ecològica invertirà 121,51 milions d'euros al pressupost del 2026 a diferents projectes del Camp de Tarragona. La consellera d'Interior, Sílvia Paneque, ha assenyalat que aquesta inversió suposa un increment de gairebé 100 milions respecte als comptes de 2023, que va ser de 24,32 milions. Paneque ha desgranat els projectes on es rebran aquestes partides i ha destacat que la principal es destinarà al transport públic i a infraestructures ferroviàries. La consellera ha concretat que la primera fase del tramcamp s'endú 89,43 milions.
9: D'aquesta primera fase, l'import que impacta en el pressupost del 2026 és material mòbil, aquest material mòbil que comprarà Ferrocarrils. De la quantitat global que us deia, 38,5, 15,9 ja estan impactats en aquest pressupost. Tallers, que són molt necessaris pel manteniment i per tenir un servei eficient, 5 milions d'euros. Infraestructura, 68, i aquestes subvencions per les obres d'urbanització, 26,2. Per tant, d'una inversió global de 115,6 milions d'euros, ja hi ha aquestes quantitats impactades en el pressupost del 2026.
8: També es faran inversions en carreteres, també s'invertirà en actuacions de conservació, en logística, en sòl industrial i també destaca la construcció d'un carril bici paral·lel a la carretera TV3141 entre Reus i Cambrils.
0: I per altra banda, gran èxit de participació a les onades inclusives, sisena jornada, una iniciativa organitzada per l'associació Si Jo Puc Tu També, Pilep.
8: Sí, gran èxit de participació en aquesta jornada, però ara el que volia parlar jo era del concurs de castells. No passa res, Núria, si vols t'ho explico igual. Avui se sortegen les entrades del concurs de castells, l'espectacle casteller més gran del món, i enguany ha canviat la fórmula per aconseguir entrades. Normalment tu entraves a una pàgina web i el dia que tocava compraves les teves entrades, però enguany el que han fet és que hi ha hagut 3 dies per inscriure's i totes les persones que han volgut s'han pogut inscriure en una pàgina web, i avui es farà un sorteig al Teatre de Tarragona. En total s'han demanat, en compte, 87.286 entrades, 19.709 s'han sol·licitat per la jornada de dissabte i 67.577 s'han sol·licitat per la jornada de diumenge. A l'últim concurs de castells es van esgotar totes les localitats en poques hores per la jornada de diumenge, i en concret n'hi havia aproximadament unes 6.000. Per tant, enguany sembla que passarà més o menys el mateix. Recordem que un cop hagi fet aquest sorteig, les persones que siguin afortunades tindran 15 dies per comprar les seves entrades, i si no ho fan, es passarà al següent número de la llista del sorteig.
0: Molt bé, doncs això és l'actualitat avui mateix de Tarragona. Ho deixem aquí, Marina, moltes gràcies.
8: Adeu.
10: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: I la primera entrevista ens du a parlar sobre sinistralitat laboral, i és que el sindicat Comissions Obreres advertia la setmana passada que la demarcació de Lleida encapçala les xifres de sinistralitat laboral a causa de la calor a tota Catalunya. A partir de les dades extretes de l'Observatori del Treball, vinculen aquesta mortalitat més alta amb el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana. Un sector molt més exposat de forma continuada a les situacions meteorològiques extremes, que pateix de forma més pronunciada les cada vegada més habituals onades de calor. La sinistralitat laboral no és només un greuge propi del món agrícola o de les terres de Lleida. Parlem d'un problema global i que segurament s'agreuja durant l'estiu. Per abordar aquest tema, avui ens acompanya la Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, i de fet aquí acompanya és el company Quim Gasó de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, bon dia de nou.
1: Efectivament, bon dia de nou. La saludem des d'aquí, a la Mònica Pérez, com he dit, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Parlàvem sobre aquest pes de la sinistralitat laboral a la demarcació de Lleida en un inici, però volíem extrapolar, volíem obrir una mica de mires i fer el balanç d'aquest greuge arreu de Catalunya, i perquè ens fem una idea, necessitaríem que ens aclarissis també quin és el pes real de la sinistralitat laboral a Catalunya en aquests darrers anys.
2: Doncs mireu, per nosaltres és un dels problemes més greus que tenim en l'àmbit laboral. Hem de pensar que el 2025 la sinistralitat ens va deixar 206.000 accidents de treball arreu de Catalunya, amb 109 persones que van perdre la vida a la feina, i 760 persones amb accidents greus, és a dir, que van quedar amb seqüeles, amb lesions greus, no? I veiem que en els darrers anys no millora massa la dada. Sí que és cert que el 2025 vam tenir una lleugera estabilització o baixada del 2%, no? Però les morts a la feina van augmentar un 24%, i aquest primer semestre del 2026 veiem que el total d'accidents de treball doncs creix una miqueta, entorn a l'1%, podríem parlar d'estabilització, però en tot cas no millora, i en canvi els mortals sí que augmenten, no? Augmenten un 40% pràcticament en el primer semestre. Per tant, són xifres molt, molt preocupants, evidentment.
1: I com augmenta aquest cas en una situació tan pronunciada com la que tenim ara mateix d'episodi d'onada de calor continuada?
2: Doncs no tenim estadístiques que ens recullin de manera oficial quants d'aquests accidents de treball tenen a veure directament o indirectament amb la calor. Sí que tenim estudis longitudinals, no?, d'investigadors i investigadores. Per exemple, IS Global, no?, el que ens diu és que analitzant accidents de treball des de l'any 89, per tant amb una mirada prou àmplia, no?, fins als anys més recents, el que veuen és que durant aquestes èpoques de calor augmenta els accidents de treball un 2,7%. No? Si agafem aquest 2,7% respecte del total d'accidents de treball al 2025 a Catalunya, doncs prop de 5.500 haurien tingut a veure amb la calor, no? Afecten, doncs, des de la part més evident, que podria ser el cop de calor, a episodis de reducció de la tensió, de la concentració, marejos, és a dir, elements que el cop de calor sí que és un episodi que es pot identificar més clarament, però la resta de sintomatologia o defectes sovint queden una mica més ocults.
1: Nosaltres agafàvem el guant d'aquesta denúncia que fèieu la setmana passada des del sindicat, concretant, evidentment, en el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana, però, de nou, ampliant una mica de mires, hi ha algun altre sector que presenti una xifra excepcionalment alta quant a sinistralitat laboral?
2: Sí, preocupen sobretot la construcció, que és un sector amb una incidència molt elevada i any rere any. També la indústria, els diferents sectors de la indústria, i evidentment l'agricultura, no? Però també ens preocupen altres sectors on la sinistralitat sembla que és menor, per exemple, serveis, no? Però que cada vegada pensem que és menor perquè s'amaguen molts accidents de treball aquí. És a dir, aquí afecten sobretot elements que tenen a veure amb l'organització del treball, no? El ritme del treball, la possibilitat de descansos, horaris, i aquests elements s'expressen més en temes de baixes musculoesquelètiques, de salut mental, no?, que són els dos elements que sembla que preocupen molt ara, no?, en les baixes mèdiques. I precisament és on veiem menys prevenció per part de les empreses, i són més fàcils d'ocultar perquè, clar, no es manifesten de manera immediata, no? Com, no sé, com una caiguda en altura o com un accident traumàtic amb una màquina, no? Aquests són d'acumulació i per tant, bueno, sembla que no hi hagi tanta accidentabilitat en el sector serveis, en les dades, però els ritmes de treball i l'organització del treball cada vegada més precària doncs estan deixant molts danys a la salut.
1: Parlem de protocols. Aquests, evidentment, van adaptats en funció de cada feina, de cada sector, de cada tipus de treball, però a nivell comú, quines mesures hi ha en totes les empreses, o hi hauria d'haver en totes les empreses, relacionades especialment, doncs, com els dèiem, amb la situació d'aquests dies, amb l'onada de calor?
2: Doncs les mesures, diguem, genèriques, perquè després s'han d'adaptar a cada activitat. Però tindrien a veure, estan totes orientades a intentar evitar o reduir l'acumulació de la calor en el cos, l'acumulació perillosa, no? I tenen a veure doncs, amb generar més descansos, espais a l'ombra o refrigerats, aclimatar el cos, no? O facilitar aigua, roba de treball adequada, que no generi més calor, o donar elements per protegir-se contra el sol, no? Per exemple, el cap, però també la pell i els ulls, no? Perquè parlem molt del cop de calor, però hi ha elements, bueno, hi ha malalties com el càncer de pell o problemes oculars que també poden augmentar. En definitiva, és una combinació, és una combinació de mesures, i quan aquestes mesures són insuficients, doncs sí que s'ha d'evitar el treball en les hores més perilloses, o canviar horaris, o traslladar feines a hores de més calor, o aturar les feines, quan ja no es pot treballar ni tan sols amb aquestes mesures, no?
1: T'agafo just per on acabaves, perquè quan parlem d'aquestes feines amb un índex més alt de perillositat, com el món agrícola, com la construcció, has mencionat també la indústria, amb el cap al sector de la neteja urbana, l'any passat va haver també doncs, una mort a Barcelona que va portar bastanta cua. Quines mesures més incorporen o haurien d'incorporar per preservar la salut dels treballadors en dies de més calor?
2: Doncs pensem que una combinació de totes elles, En realitat no hi ha massa més mesures. El que no veiem i el que s'ha de fer és preveure quan s'ha d'aplicar cada mesura i com s'ha d'aplicar. És a dir, veiem protocols molt orientats a actuar només quan hi ha alerta meteorològica, no? Però obliden doncs, tota la valoració, per exemple, si tenim persones vulnerables, de la roba de treball, del ritme o l'esforç físic que s'ha de fer, o de si les màquines que utilitzem en els utensilis de treball estan generant més calor, no? Per tant, hem de fer una valoració de tot això i actuar no només quan hi hagi una alerta meteorològica. És possible que no la tinguem, que a nivell ambiental no tinguem una temperatura molt elevada, però en canvi no. Pensem en el sector, per exemple, de manteniment de carreteres, on tota la maquinària genera un augment de la temperatura molt important. Allà s'ha d'actuar independentment de si tenim o no alerta meteorològica, no? Per tant, els elements que hauríem d'incorporar més que les mesures concretes és ordenar aquestes mesures i preveure quan s'han d'aplicar i com, i qui ha de, per exemple, no? Qui vigila a l'empresa quan tenim una alerta meteorològica? Qui fa el seguiment, no? O qui ha d'ordenar que els treballs s'han d'aturar o que s'ha de fer un descans, no? Totes aquestes qüestions són les que haurien de ser comuns en els protocols.
1: Correcte, perquè sobre el paper imaginem que pot haver moltes mesures molt completes i molt bones, però al final el quid de la qüestió està en l'aplicació d'aquestes. No sé si teniu dades exactes, però en quin grau es compleixen aquests protocols?
2: Dades exactes no en tenim. El que sí que tenim són doncs l'experiència dels nostres delegats i delegades, la nostra experiència de consultes en les empreses, i veiem això, que en molts casos on directament no hi ha un protocol, no s'ha previst com actuar, o són protocols molt genèrics, no? Que recullen aquestes mesures genèriques, però com dic, no tenen en compte com ho portem a la realitat de cada empresa. No és el mateix una gran empresa, una petita empresa, la cadena jeràrquica de mando, no? Qui dona les ordres, és molt diferent en cada empresa, no? I, per exemple, no, el sector de jardineria sí que trobem algunes persones treballadores que ja porten pulseres que d'alguna manera detecten un possible cop de calor abans de que succeeixi, però després entren en vehicles que estan a 40 graus, perquè no hi ha aire condicionat en el vehicle, no? Aquests són la situació que trobem de manera general a les empreses, no? que no es tenen en compte tots els elements de la feina que poden estar empitjorant o fer més perillosa la feina.
1: I amb aquesta vista, amb aquest objectiu d'intentar incrementar el compliment de la normativa, la solució hauria de passar per un tema de més conscienciació, per més inspeccions laborals. És un tema, el fet de l'incompliment d'uns costos econòmics per les empreses. Com us expliqueu?
2: Bueno, la situació té a veure, efectivament, amb que la prevenció de riscos laborals, no només en l'exposició a la calor, sinó a nivell genèric, té certs dèficits, dèficits molt importants en quant al compliment empresarial. Això no deixen de ser inversions que han de fer les empreses. I més enllà de les polítiques, jo m'atreviria a dir bonistes, no? Que fan públicament que, de preocupació per la salut de les persones de treballadores, quan es tracta realment de veure si prioritzem la inversió econòmica o no, doncs opten pel no i desprotegeixen la salut de les persones treballadores. Passa, lògicament, per més conscienciació, més responsabilitat empresarial, però també per més control públic de la situació, de l'autoritat laboral i de la inspecció de treball, i per modificar els elements de la llei de prevenció i de la normativa que la desenvolupa, d'alguns reial decrets, per controlar millor la qualitat preventiva que es fa a les empreses, no? Més enllà dels documents, dels protocols, de les avaluacions de riscos, no? Si realment s'estan portant a la realitat aquests documents.
1: Deixaves entreveure abans que sovint us trobem que moltes afectacions derivades d'aquestes altes temperatures no s'acaben reconeixent com a accidents laborals. És a dir, és molt evident que un temporer, per exemple, en el cas de la setmana passada aquí a Lleida, mort per un cop de calor, la causa-efecte és bastant clara, però ja imagino que hi ha altres símptomes, altres conseqüències en les quals aquesta vinculació és molt més difícil de fer alguns cops.
2: Sí, perquè les estadístiques diguem que classifiquen els accidents de treball per la manera en la que ocorre, no? més que per la causa. Podem tenir, per exemple, persones treballant en teulades que per un mareig, per una falta d'atenció, doncs es produeix l'accident. Clar, aquí la gravetat és que aquella persona hauria d'estar amb un element de subjecció, no? Si tu tens un mareig, però la seguretat en la feina evita que caiguis, doncs no tindrem un accident de treball mortal, no? Per tant, en aquests casos, diguem que l'accident passa més per una qüestió greu, com és una manca de seguretat en la feina, i així es registra, però no s'acaba d'identificar la causa final, no? És un exemple per explicar quina és una mica la situació. Realment, l'efecte directe o indirecte de la calor no s'està veient de manera clara en les estadístiques.
0: Interessantíssima aquesta entrevista i crec que malauradament n'haurem de seguir parlant sobre l'afectació de la calor dins el que són els riscos laborals. Quim.
1: Molt probablement, i més amb aquesta nova onada de calor que es torna a aproximar.
0: Doncs vinga, així tanquem el retrat general de la sinistralitat laboral a Catalunya durant aquests mesos. N'hem parlat amb Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies, Quim Gasó, des de UAU.
1: Adéu, bon dia.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
3: Adéu. Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I anem a conèixer quina és l'actualitat pel que fa al món casteller.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a comprendre millor el món dels castells. Un espai que aquest institut també posarà la mirada, una de les grans cites, com és el concurs de castells, hi ha qüestions que van més enllà de la plaça. Preparats? Som-hi!
4: Primera ronda, el Castell que ha deixat petjada.
5: Doncs toca analitzar el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem amb la festa major de la Riera de Gaià, on la colla Joves Xiquets de Valls va recuperar el 5 de 8 dos anys després. Els de la camisa vermella aconsegueixen d'aquesta manera eixamplar la base i el ventall de Castells amb l'estructura de 5 que els pot fer somiar amb alternatives de cara al concurs de Castells. Per la seva banda, el

0: el 7 de 7 i un Banu de 5.
1: Segona ronda, agenda de plaça.
0: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les properes diades més interessants del proper cap de setmana i l'últim del mes de juliol. La nostra atenció es centra sobretot en dissabte 25 de juliol, en la Diada de les Santes de Mataró. Enguany, però, serà a les 5 de la tarda. Ja fa 3 anys que es va passar aquesta Diada Castellera a la tarda, però enguany s'avança una hora per arribar a temps a la crida de Festa Major de les Santes. Una diada que servirà també com a efemèride de la celebració dels 30 anys dels capgrossos de Mataró, que compartiran plaça amb els Minyons de Terra i els castellers de Vilafranca. Aquesta diada la podreu seguir en directe per les televisions locals i també per la plataforma La Xarxa Més. Una altra diada que ens hi hem de fixar aquest dissabte 25 de juliol és la festa de Sant Anna a Reus. L'actuació comptarà amb els brivalls de Cornudella, la colla castellera de Sant Pere Sant Pau i també els xiquets de Reus. Per diumenge ens fixem amb la diada de Sant Anna al Vendrell a 2:15 del migdia, amb els nens del Vendrell com a única colla i que voldrà, sens dubte, portar les seves millors estructures després del bon paper mostrat al Catllà. Diada que es podrà seguir en directe per Ràdio Televisió al Vendrell. I finalment, marxem cap a la Diada de Festa Major de Salt a partir de 2:15 del migdia amb els castellers de Barcelona, els marecs de Salt, els tirallongues de Manresa i els xerrics d'Olot.
1: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
0: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Si us explicàvem a l'anterior podcast el nou sistema d'entrades del 30è concurs de castells, ara ja tenim les dades definitives de les persones demandants a assistir a l'espectacle casteller més gran del món a la Tarracorena, plaça de Tarragona. Per la dia de dissabte s'han sol·licitat més de 19.000 entrades amb més de 6.000 persones inscrites. Per la dia del proper diumenge 4 d'octubre s'han sol·licitat fins a 67.500 entrades amb més de 17.600 persones inscrites al 30è concurs de castells. Així valorava aquest fet la directora del concurs de castells, Esther Roca.
2: A nivell organitzatiu, a nivell de concurs, estem contents perquè finalment l'objectiu que teníem, no?, que era una mica descongestionar i també democratitzar el procés de la compra d'entrades, ha estat assolit. Ha funcionat molt bé el sistema durant 3 dies, sí que malgrat en algun moment sembla que alguns usuaris no van poder rebre el número, però tal com es va detectar o com se'ns va fer arribar, es solucionava amb certa immediatesa.
0: Serà aquest mateix dilluns a les 12 del migdia el Teatre Tarragona que celebrarà el sorteig públic que determinarà el número a partir del qual s'iniciarà la designació d'entrades. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller.
3: Tornen dilluns, de fet, els companys de Ràdio Ciutat de Valls, Amèric Rossiquer a la locució. I nosaltres el que fem és seguir endavant, que falta un quart d'hora, una miqueta més, per arribar a les 10 del matí. I ho fem amb una entrevista que ens du a premiar. Diuen que les havaneres són cosa de gent gran, però hi ha un grup que vol demostrar que no. De Gairó ha estat escollit com un dels 3 finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, que és un dels certàmens de referència pel que fa a la música d'arrel catalana. Manel Ferrer, des de Premià, bon dia. Sembla que això de les havaneres està canviant, oi? Ai, mira que bé, Manel, que m'has posat sintonia i tot. Bon dia.
4: Del meu amor la noia no podré tornar...
5: Doncs sí, bon dia, Núria. I precisament aquest és un dels objectius de De Gairó, demostrar que les havaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
6: Bé, molt bé, molt content.
5: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
6: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos, bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània, escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada. I vam dir, bueno, jo què sé, doncs hi ha un altre any, no? I al final, doncs mira, ens han... ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.

0: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
1: Només fan una fase, que és la final, que és dintre en el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre, doncs a un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar doncs, la teva proposta.
0: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu de Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
1: De Gairó fem havaneres, però les fem a la nostra manera. Uh-huh. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer havaneres i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser jove és més senzill, segurament, però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les havaneres, diguéssim.
0: Uh-huh. Esteu aconseguint apropar les havaneres al públic jove?
1: Ostres, no ho sé. Jo crec que intentar-ho ho estem intentant. I aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'havaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove, també tenim la sort que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. Uh-huh. Llavors això també la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops. No. I et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents també. Uh-huh.
0: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
1: A través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o fresc, o jove, o digui-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les havaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar pues, en directe. I sí que xarxes socials doncs intentem pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar pues, apropar-nos a aquesta gent.
0: Uh-huh. Deies al principi que feu havaneres a la vostra manera, també en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-havaneres. Què vol dir exactament aquest concepte, que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu? Feu adaptacions d'havaneres, creeu noves havaneres, per on us moveu?
1: Jo això de post-havaneres ho vaig veure l'altre dia també, a la notícia del concurs de sons de la Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
0: D'acord,
1: Nosaltres considerem que fem havaneres, sense més. Pues, l'havanera també, des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix des d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una havanera. Llavors, per nosaltres, sí que són havaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser, en el seu moment, als anys 60, quan va arrencar tota la havanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en els altres temps i potser l'estem intentant aportar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè no som joves i ens surt així.
0: Molt bé. De fet, estem parlant de havaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes havaneres.
1: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. El bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'havaneres, els concerts d'havaneres no són 100% havaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'havanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també érem molt conscients d'això pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també jugàvem amb això en la mesura dels nostres gustos i les nostres capacitats. i també de no escapar-nos moltíssim, de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'Havaneres i a sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
0: Uh-huh. D'alguna manera, suposo que també el fet de fer Havaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
1: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'Havanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant. Vull dir, nosaltres bueno, és una proposta que la fem des, completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
0: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro, com estan en aquest estiu? No sé com teniu l'agenda.
1: Molt plena. Sí, eh? O sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si comptem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
0: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no? Del grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
1: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem de moment perquè portem molt poc temps o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
0: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira o tots aquests concerts d'estiu, no sé si el cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
1: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar, tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres 3 són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar a por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no. Perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estàvem posant a gravar el disc i ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment, que ja està bé, vull dir, quan estàs començant doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
0: Molt bé, per més endavant, eh?
1: Exacte.
0: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies a la menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
1: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell, i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà. I això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però Jo com una certa escolta recurrent, i la veritat que s'agraeix, perquè vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
0: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les havaneres. Fins a quin punt ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les havaneres?
1: Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'havaneres, vull dir, no és, estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat, i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult.
2: Ai, Roc, ho hem de deixar aquí, és que ens quedem sense temps, Roc Ramoneda i Manel. En tot cas, moltíssimes gràcies per apropar-nos les havaneres amb aquest nou format, moltíssima sort amb el concurs Sols de la Mediterrània, Roc Ramoneda, del grup de Gairó, i també Manel Ferrer de Premià. Moltíssimes gràcies, companys.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'embaladits.
8: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
9: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
8: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper embaladits. Guau, guau!
9: Adeu, embaladins! Aina!
6: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Escoltem les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
2: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
1: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa, que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també redistribució de sediments. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos per la final del Mundial a Barcelona es va saldar amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. El 100, per la seva banda, va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. La celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringint l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Mermellà. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions per garantir la seguretat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara, en sentit França, obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A la resta també complicacions importants a la B10 a Barcelona, els accessos cap a Nus de Llobregat, també a la B20 al Nus de Llobregat i Nus de Trinitat i també a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu en sentit Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: L'estiu que torna, gelat d'aigua salada. Miqui Núñez, que posa les primeres notes musicals en aquesta segona hora de l'Obert per Vacances. Recordeu que us estem preguntant quina mena de gelat preferiu. I ens és igual, terrina, cucurutxo, qualsevol sabor, de gel, de llet, el que convingui, de iogurt, que també estan molt de moda, amb tot de tòpings, I qui té les respostes a aquesta pregunta són els de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Què diuen els oients? Què els preparem?
1: Doncs mira, de moment tenim molts àudios que ens han estat enviant i ja et dic jo que no sempre el de xocolata té per què ser el més desitjat, Així que, si et sembla, comencem a punxar algun d'aquests àudios. A veure què diu la nostra audiència.
2: A veure, això dels gelats és tot un tema, perquè, clar, si vaig a, per exemple, a un lloc on venen exclusivament gelats, doncs em demano sempre un cucurutxo de festuc amb xocolata. Però si és un gelat que he de comprar un supermercat, jo vaig sempre a l'aposta segura, que és un ametllat.
1: Això és veritat, segons on vas a buscar-ho.
0: Sí que passa, que si són de súper tots tenim el nostre, aquella marca o aquella forma, sí. A vegades et deixes portar per les ofertes, també és veritat,
1: Perquè doncs
0: doncs ja està, mira, tira.
1: Es paguen el preu d'or, i més ara com està la xocolata i els fruits secs. Primer, també tenim aquesta opinió, ja veuràs, és de l'Aina.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Jo ja deixaré anar una unpopular opinion que potser em cauran bastantes crítiques, però ja sé que la pregunta és el millor gelat, però jo us puc dir el pitjor gelat, i per mi és el de xocolata i vainilla. Els trobo avorridíssims. Si parlem del millor gelat, diria que Stracciatella o el de Festa Major, que és un gelat exclusiu de Granollers que us recomano que proveu.
0: Jo vull saber com és aquest gelat de Festa Major de Granollers.
1: Mira, va, doncs emplaçaré aquesta oient, sí, a l'Aina, que ens digui exactament com és aquest gelat de Granollers. Jo també m'he quedat amb les ganes, de fet, Granollers ho tenim aquí propet, així que jo crec que li puc demanar que ens enviï un segon àudio i que ens digui sobre què és. Va, si et sembla, acabem amb un altre, que en tenim més, però que aquest, bé, li agraden els clàssics. Jordi, de Vilanova.
4: A l'Obert per Vacances, aviam, tots sabem que el millor gelat del món és l'ametllat, però jo el que vinc a dir és que hem de deixar de ser déus. O sigui, hem de deixar de creure'ns Déu amb això de fer gustos de gelat. L'altre dia vaig passar per davant d'una gelateria, de cop tens gust a barrufet, gust a gustos totalment aberrants. No, hem de deixar de ser Déu.
1: Ja ho veus, És que realment després, a la cloenda, jo portaré un recull dels gustos més... Deixa'm dir peculiars, perquè, escolta, contra gustos no hi ha certeses, no? Però sí, Déu-n'hi-do. Ja ho veus.
0: Hem de deixar de ser déus, però amb gelats hi ha moltes coses. Molta gràcia,
1: exacte, sí,
0: això.
1: Com a concepte de vida, Núria?
0: Sí.
1: Exacte, sí, ser assertius i una mica més tolerants.
0: I estem pensant tota l'estona en con, en terrina, amb els gelats que tenim, no?, que comprem al súper, però també hi ha aquells de súper que són com de barra, els gelats de barra.
1: Sí,
0: el tall.
1: Cert.
0: Ara et
1: diré una
0: records.
1: Cosa que... Sí, generacionalment, tu i jo segur que n'he menjat els diumenges a Cals Avis.
0: Sí,
1: la Comtessa.
0: I tant. Oi, la Comtessa, per favor.
1: Oi?
0: I tant.
1: I ja no se'n veu. I abans era un clàssic que feia festa, a més no poder. Era abans de gitano o Comtessa.
0: Sí. Que a més l'anunci era com ASMR. Era...
1: Sí, no pantallaves. Sí, absolutament.
0: Claro, i tant. Bueno, i el crocanti, que ja és una miqueta anterior.
1: Sí.
0: I després els clàssics de tres gustos, no? Nata, vainilla i xocolata, entre neules.
1: I tant que sí. Tot i tant, que sí, magalateta allà.
0: Mira, i és important, també penseu-hi, perquè és superimportant, la manera com mengem el gelat, segons com sigui el gelat.
1: Sí, absolutament. Tu ets de mossegar o de llapar?
0: Jo de llapar. Per sensibilitat de dents, clar. I tu ja mossegues, no? Tu mossegues, pel que veig.
1: Ja veuràs que el guil d'avui llapa poc. T'haig de dir que vaig quedar tip, perquè me'l menjava ràpid per poder acabar, perquè feia molta calor, però sí, els engoleixo, si es pot dir.
0: Sí, la Maia et devia mirar raro, de què fa aquest
1: què fa aquest boig, sí, correcte.
0: Doncs escolta, continueu explicant-nos coses sobre gelats, que recollirem al tancar programa abans de les 11, recollirem les vostres impressions, i sobretot, Aina, explica'ns com és aquest gelat de festa. Té raó, l'Aina, l'ametllat és avorridet al final, no?
1: Sí. L'ametllat
0: és la posta segura.
1: Sí, és avorridet, així que ja et dic, l'emplacem a que ens enviï... Ara li faré un truc a veure en aquesta oient i que ens digui a veure de què és el gelat de Festa Major de Granollers.
0: Gràcies, Enric, fins ara.
1: Vinga, a reveure, fins ara.
0: Doncs mira, hem encarregat a Delta, Ràdio Delta, vaja, que ens expliquin o que ens donin més detalls sobre els gelats. I ells s'han centrat en una dicotomia, en un dilema d'aquells vitals també, eh? Gelat de con o gelat de terrina. Ens ho explica Cel Prieto des de Ràdio Delta.

0: Fa calor, molta calor, d'aquella que t'obliga a buscar ombra, a caminar més a poc i, sobretot, a pensar en una cosa, un bon gelat. Però clar, arriba el moment clau, lo dilema de cada estiu, tarrina o cucurutxo? Perquè sí, sembla una decisió fàcil, però no ho és tant. Així que avui hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Per a mi és molt millor la tarrina.
2: Lo millor gelat de tota la vida és en cono.
1: Pues per a mi lo millor gelat és en cono.
3: Si ets gepol, en tarrina sempre.
4: Lo millor gelat és en cono.
5: Lo millor gelat és en cono.
6: Per a mi, lo millor gelat és en tarrina.
7: Lo millor gelat és en tarrina.
8: Lo millor gelat és en tarrina.
9: A mi m'agraden més dos gelats de tarrina.
0: Ja ho veieu, no hi ha consens. Hi ha defensors aferrissats dels dos bàndols. Però si una cosa tinc clara és on aniré a fer-me este gelat. Avui mos apropem fins a la Xixonenca de l'Ampolla, tota una institució de més de mig segle d'història. Un negoci familiar que arrenca l'any 1975 i que avui continua viu gràcies a la segona generació. Així ho explica Alfons Coloma, copropietari de la gelateria.
10: Això va vindre aquí mon pare quan tenia 18 anys i doncs estem aquí en l'Ampolla, junt amb el seu germà, que també va estar en l'Amella. De l'Amella va passar aquí a l'Ampolla i mon pare ja es va quedar aquí, en l'Ampolla. Doncs estem aquí seguint la tradició.
0: Ara són l'Alfons i el seu germà David qui porten el timó, una feina que, com explica, no s'atura mai.
10: Són decisions i sacrificis, perquè al final, aquí quan venim aquí, són 24-7, tots els dies, perquè obrim tots els dies, i tots els dies s'han de fer coses. I no hi ha temps per pensar. O sigui, només hi ha que fer faena. I bueno, i tirar per avant. Perquè al final, això, estos negocis de cara al client, al final no podem decidir nosaltres per el client quan ve. El client ve quan vol. I tenim que estar aquí, pues, diguem, pues, per servir-los.
0: I és que darrere d'un gelat hi ha molt més del que sembla. A la Xixonenca aposten per gelat artesanal, fet al seu propi obrador i amb producte de qualitat.
10: Fabriquem aquí a l'obrador, que David és el que s'encarrega de lo que és la part d'elaboració, més d'elaboració, i jo m'encarregue més de la part de matèries primes, de que no falte matèries primes per a poder fabricar, i entre tots fem un gran equip. No ens entra, diguem, dins del cap vendre algo que a nosaltres no ens agrada. Sempre partint de matèries primes de primera qualitat i que ens agraden, evidentment, per a poder posar al mercat, diguem, els productes que fabriquem i elaborem cada dia.
0: El procés tampoc és immediat. El gelat es prepara, es deixa madurar i no és fins al dia següent que es transforma en el producte final.
10: El que, diguem, se bull avui en els pasteritzadors se manté que demà, passen unes 24 hores entre 18 i 20, i 20, bueno, 20, 24, quasi 24 hores madurant en el pasteuritzador, que és on se junten tots els ingredients, la llet, el sucre, diguem, en el cas del xocolate, el cacau, la pasta de xocolate i tot, i es queda madurant, i el dia següent és quan se manteca en la mantecadora i ja, diguem, surt el gelat. I d'aquí ja va a la càmera per a guardar-lo i després ja per a servir-hi. I cada dia anem fabricant de dos o tres, de dos en dos o de tres en tres, per anar cobrint les faltes que van fent-se.
0: Tot per aconseguir la textura i el sabor que busquem. Però quan ens plantem davant la vitrina, dubtem. Perquè, clar, amb més de 40 gustos diferents, triar no és una tasca fàcil. Però, segons l'Alfons, n'hi ha un que triomfa per damunt de tots.
10: És el torró, per la quantitat de trossos que li posem, perquè és torró de Xixona i porta molts de trossos. I la gent li agrada molt trobar-se el que és un tros al mig de la tarrina, el cucurutxo. I, claro, marca una miqueta la diferència.
0: I no és casualitat. Un sabor molt nostre, que conviu amb opcions més modernes i pensades per a tothom, perquè el sector també evoluciona.
10: Al final també cada vegada ens trobem cada volta més que hi ha més gent intolerant o al·lèrgica, com pot ser a la lactosa, als fruits secs, al cacauet. Intentem tindre una gran varietat per intentar que tothom pugui prendre algun gelat d'algun tipus. Però, clar, agradar a tots és molt... és impossible. Però sí que obrir l'abanico de possibilitats a la gent. Al igual que en els gelats, també tenim els conos sense gluten, per la gent que és intolerant o al·lèrgica o celíac, per a poder ampliar el que és la gamma de productes per a tots els públics, igual que és sense sucres, que no són sense sucres com a tal, són sense sucres afegits, que porten edulcorants. Intentar cobrir tot l'espectre, però, clar, és complicat. Tindre de tot per a tots.
0: Fins i tot aposten per tendències com reduir el sucre.
10: Com cada any revisem les fórmules que fem i som conscients del tema del sucre, sí que és veritat que anem reduint-los una mica el sucre a tots, perquè ens pareix que a vegades hi ha coses que són excessivament dolces i que porten molt de sucre. Per això podem, al fabricar-ho nosaltres i ajustar les fórmules, podem anar reduint el que és en sucre i guanyar en els avantatges que no siga tot sucre.
0: I tot això en un escenari clau, l'estiu a l'Ampolla.
10: Des de Setmana Santa, que solem vindre sobre un mes antes per a començar a fabricar, per a poder tindre en Setmana Santa tots els gustos disponibles, i a partir d'aquí fer una seguida. El 6 de setmana sí que es va treballant una miqueta, fins que arriba maig i juny, i ara pues, de cara a juliol i el que és agost, que és el més fort, la temporada més alta, és quan més gent hi ha aquí a l'Ampolla. Al final es concentra molt al mes d'agost.
0: Turistes, gent del territori i famílies que tornen any rere any i que han vist créixer la gelateria.
10: A David i a mi mos han criat o mos han vist aquí des de ben petits, bueno, des que vam néixer aquí al final, des de ben petits, i sempre pues, dona molt de goig que recorden als pares o als iaios quan estaven aquí i als nostres avis, de que se'n recorden de quan van vindre. Quan l'Ampolla no era res, no havia, estava tot per asfaltar encara.
0: I ara sí, tornem a la gran pregunta. Després de parlar amb la gent, de conèixer com es fa el gelat i d'escoltar tota una vida dedicada a este ofici, què diríeu que es demana més, la tarrina o el cucurutxo?
10: Jo crec que surten més les tarrines que els cucurutxos. Per el tema de que com hi ha gent que claro, El gelat té un contraste tèrmic molt gran. Des de la vitrina que està a menys 15, surt al carrer a 30 graus en el cucurutxo, o vas menjar en alegria o se va desfent. I en la tarrina, pues, com a que ho aguanta millor, se queda dins de la tarrina, no xorra per fora, per la galleta.
0: Doncs ja ho sabeu, potser el debat continuarà, però si fa molta calor, la tarrina té avantatge. Això sí, siga com siga, que mai falte el gelat.
11: Cel Prieto des de Delta.cat. Nosaltres seguim endavant i ara anem de compres. És que a mi em fa falta un bolígraf d'aquells que tenen com a 4 o 6 o 8, a vegades en tenen 8, colors diferents. Saps aquells que apretes a dalt i hi ha els colors bàsics, el blau, el negre, el verd, el vermell... Eduard Virgili, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Mira, els tinc just aquí al davant ara
11: Veritat?
12: Mateix, aquests bolígrafs. Sí, sí, sí. I tu deies, mira, tenen el verd, el blau, el negre
11: sí.
12: I el vermell.
11: Aquests són els bàsics, perquè després n'hi ha alguns que són impossibles, que tenen colors pastel i que en tenen com a 6 o 8.
12: Sí,
11: és una bogeria,
12: sí, mira,
11: els
12: bolis. Bé, 6 o 8 no, però sí que canvien ja les tonalitats d'aquests colors bàsics que deies tu ara. Me'ls estan ensenyant, eh? Vull dir, com que t'escolten aquí al lloc
11: clar.
12: On avui he anat, que encara no han revelat. M'estan oferint aquí tot el mostruari.
11: Estem en un lloc que moltes famílies estan visitant aquests dies, perquè a part de ser l'estiu temps de vacances també estem per preparar el material escolar per al nou curs, i avui parlem del val escolar. Eduard.
12: Sí, perquè ens trobem que hi ha gent que no sap ben bé com funciona tot això del val escolar. Per tant, nosaltres avui hem cregut oportú de donar la informació de servei perquè totes les famílies ho tinguin a mà. Mira, t'explico. Som a Regal i Paper, un establiment d'Altafulla que és llibreria, papereria, quiosc, copisteria, també punt de venda de material escolar, llibres, revistes, regals diversos. Un comerç de proximitat, vaja, basat a resoldre consultes relacionades amb el curs escolar. I precisament, com que volem facilitar tota aquesta informació a les famílies, dies, ens acompanya l'Anna Vidal, que és la responsable de Regal i Paper. Anna, bon dia. Gràcies per rebre'ns i per fer un parèntesi en la teva feina, perquè hem d'explicar que al llarg d'aquesta connexió poden anar entrant, sortint i atenent-se persones aquí al taulell.
13: Sí, sí, si s'omple hauré d'estar pels clients i us hauré de deixar un momentet, però bueno, tinc una mica d'ajuda i esperem que no hagi de, no hagi d'interrompre molt.
12: Escolta una cosa, quines preguntes us fan més sovint quan entren per la porta preguntant precisament per això, pel bal escolar?
13: Bueno, principalment la pregunta és com s'han d'activar, si ho han de rebre per correu, si com poden accedir als vals. Aleshores, bueno, enguany hi ha una novetat que és nou. Fins ara s'enviava la carta en paper i arribaven a casa. Aleshores, aquest any ja no. Aquest any han d'entrar a valescolar.cat, han d'activar els vals, que allà has de, bueno, ja tots els passos has d'anar seguint uns passos molt, que són molt fàcils. L'IDALU és una cosa que és l'identificador de l'alumne, que és una cosa que costa de trobar, però està a l'informe dels alumnes, a les notes, quan els hi donen. Aleshores, des de... ells ho han d'activar. És la novetat, que no esperin. O sigui, ells arriben i em diuen: Anna, no he rebut el val escolar. I jo els hi dic: és que aquest any no el rebràs. Aquest any has d'entrar tu a val escolar i activar-lo. I, bueno, és un procés fàcil, però des d'aquí els ajudem més que res per això. Perquè l'IDALU, què és l'IDALU? És l'identificador de l'alumne. On el puc trobar? El pots trobar a les notes que et van enviar els mestres, doncs a dalt de tot, on hi ha les dades de l'alumne, allà està l'IDALU. I, bueno, i preguntes així...
12: O trucant a secretaria del centre, no? També em penso que te'l poden facilitar.
13: Sí, i el 012 sí. També t'ho podríem facilitar.
12: Ostres, sí. Fa uns quants cursos ja que existeix el val escolar, però detecto, pel que ens estàs explicant, que hi ha molt de desconeixement al voltant d'aquesta ajuda.
13: Sí, perquè... Bueno, desconeixement... Saps què passa amb aquestes coses? Com que es fa una vegada a l'any, i només una vegada a l'any, d'any a any ja no te'n recordes, perquè tots els clients venen i ja ho van fer l'any passat, però no se'n recorden. Aleshores, doncs, a veure, això com es feia, això com anava, i bueno, és ajudar-los una miqueta.
12: I vosaltres heu cregut oportú de penjar cartells pel poble, heu repartit unes informacions per tal de resoldre potser aquests dubtes, que perquè ara és un bon moment, som al mes de juliol encara.
13: Sí, bueno, els cartells els posem al costat de l'escola per quan la gent vagi a buscar els nens. Ara ja s'ha acabat, però els vaig penjar quan els nens anaven a buscar, els pares anaven a buscar els nens, veien el cartell, veien lo del bal per recordar-los-hi, perquè encara hi ha algú que desconeix lo del val, i aleshores aquí, quan tots els que venen a comprar, els hi dic: tens el val escolar? I si no el tenen, l'ajudem a baixar-lo i poder-se descomptar els 60 euros que es descompten, que està molt bé.
12: Ara en parlarem també amb què es poden gastar aquests 60 euros. En tot cas, escolta, mira, ara pregunta que et faig jo en primera persona.
13: Sí.
12: Els que tenim canalla que han fet I3, no tenim bala escolar, no, encara?
13: Aquests encara no.
12: Llàstima.
13: Aquests encara no. Hauràs d'esperar a que facin primària. El primer any es va fer 100 euros... i per primària només. I el segon any van baixar a 60 euros, però ho van ampliar a secundària. I a infantil, de moment, s'ha quedat així.
12: A veure, explica'ns, es pot gastar tot de cop? S'ha d'anar fent amb diferents compres? Quan una persona ve aquí per fer la despesa del val escolar al vostre establiment...
13: Mira, el val escolar són dos vals de 30 euros. Aleshores, quan tu vas a comprar, t'has de gastar, per descanviar el val, t'has de gastar 30 o més. Perquè si tu et gastes 20 euros i pagues amb el val escolar, la Generalitat et paga aquests 20 euros i els altres 10 es perden. Aleshores, doncs, has de gastar-te'ls els 30 o una mica més.
12: Mm.
13: I pagar la diferència a l'establiment. Pots fer de 30 en 30 o els 60 de cop. No es poden... les coses que entren, diguéssim, les coses que pots gastar-te. Qualsevol cosa, llibres pel nen, bueno, llibres, papereria...
12: aquests bolígrafs que s'havia fixat la Núria, aquests també entrarien.
13: Entrarien les motxilles, vull dir, tot el que sigui coses de papereria entren. No entrarien, per exemple, calculadores també entren...
12: Una motxilla, vosaltres que també oferiu motxilles.
13: Una motxilla.
11: La de bolis que em podria també comprar jo uns 60 euros,
13: Bueno, no te'ls acabaries, per això. no te'ls acabaries.
12: Anna, hi ha famílies que prefereixen esperar fins al setembre. És recomanable això? O tu diries que s'avancessin i que s'ho agafessin amb una mica de calma?
13: Mira, saps quin és el problema? Que els llibres encara no arriben. O sigui, els llibres de text no arriben, arriben cap al finals d'agost. Aleshores, les famílies, nosaltres venen aquí amb el val, els que són molt matiners, venen amb el val i em diuen, té, ja el vull gastar. Jo els hi dic, espera't, perquè clar, ara mateix no tenim aquí els llibres. Aleshores, no arribaríem als 60 euros. I jo els hi dic que s'esperin i que ho facin quan jo els avisi que ja tenen la seva comanda preparada. Mm-hmm. Perquè, bueno, nosaltres funcionem així. Ens ve el client, ens fa la comanda per WhatsApp o venen a la botiga físicament, els encarreguem els llibres i quan ja els tenim a la botiga els enviem un WhatsApp de que ja els poden venir a buscar. I és quan ja han de portar el val i fer... També és veritat que ara hi ha gent de fora d'aquí d'Altafulla, que són d'altres poblacions, i venen, porten el val i aleshores compren coses de papereria per començar o la motxilla o els bolis, i aleshores descanvien el val ara, no? Mm. Però com que fins al novembre no caduca...
12: Relax, ens ho prenem amb calma. Digues.
11: Jo voldria preguntar, també per veure la tendència, actualment els llibres, almenys els de secundària, te'n pots donar perfectament els 300 euros, tranquil·lament. Llavors, no sé si el fet que hi hagi aquest ajut de 60 euros fa que es gasti més en papereria, com que ja tens un alleujament pel que seria l'obligatorietat dels llibres, doncs que aquell remanent es gasti més en papereria. Ha fet que pugin les vendes d'altres productes doncs, que potser no serien tan necessaris? Oro.
13: Sí. El fet de que muntessin això del val escolar, perquè això la Generalitat, al principi, la idea era perquè la gent gastés al petit comerç. I el primer any estava prohibit bescanviar el val a la xarxa, a les comprant en línia. Mm-hmm. Aleshores, aquí a les llibreries i papereries de peu de carrer va ser un èxit, perquè motxilles, bueno, jo no es feia, no sé els anys que feia que no en venia tantes, no? Perquè ara, bueno, malauradament tot va online, les botigues online. Aleshores, aquell any va ser, bueno, les motxilles es van vendre molt, el material, bueno, van augmentar molt les vendes. Per desgràcia nostra, això va canviar i el segon any ja es podia comprar a les botigues online. Aleshores, bueno, es va notar. De fet, el gremi de llibreters està batallant amb la Generalitat perquè s'intenti, doncs, que si fan aquesta cosa, que almenys les botigues de proximitat se'n beneficin i no en vagin els beneficis a botigues de fora de Catalunya, no? Mm-hmm. Bueno, això a part. Ah, perdona, em preguntava si havia notat que si la gent es gastava més en papereria.
11: Sí. Bé, sí, papereria sí, o en altres productes, això que dius de les motxilles, amb, clar, ja és un exemple, sí.
13: Sí, sí, doncs sí que es gasten més, perquè, bueno, és allò, veus els 60 euros, vens a la botiga i dius, bueno, va, els llibres ja ho tinc d'allò, mira, doncs amb aquests 60 euros et compraré aquesta motxilla tan xula, tal. I sí que ajuda, i tant que ajuda.
12: Núria, mentre estan parlant, va entrant gent aquí a Regal i Paper, suposo que els micròfons ho enganxen, sí, sí. Tot això. Anna, ara en ple estiu, què és el que més surt? La gent ve a buscar la premsa, suposo que avui tots els fanàtics del futbol i de la Roja venen a buscar el diari...
13: De fet, avui el Mundo Deportivo encara no l'hem rebut.
12: No?
13: No, hem rebut una notificació que arribarà en una segona volta. Haurà passat alguna cosa... Bueno, algú els hi haurà passat i no han pogut sortir a temps, i ara vindrà el Mundo Deportivo amb una segona volta. L'estem esperant, però avui sí, avui el dia és vendre els diaris esportius per la Roja i...
12: I molts articles de papereria, veig també que teniu instal·lats aquí, moltes llibretes, molts blocs, també aquests quadernets d'estiu, no?, d'activitats per la canalla.
13: Això és el que t'anava a dir quan m'has dit que és el que més es ven, tant per adults com per nens. El que més es ven ara són el passatemps per fer l'estiu, el passatemps per nens, els del cabell fort, els del tatano, bueno, n'hi ha diversos per nens petits i per adults també. I això és el que, bueno, la gent té ganes de llibres de butxaca per estar a la platgeta una mica i llegir una miqueta. Aquest any, Àngels, aquest any que hem trobat que els els passatemps es venen sí, més, eh que sí?
14: Sí, sí, sí.
12: Doncs mira, els passatemps que circulin per tota aquella gent que gaudeixi de les vacances i els que encara no les gaudeixin, que vagin ja això reservant el seu exemplar perquè quan les facin puguin tenir...
13: Jo ja el tinc reservat,
12: sí, veus que
13: sí, sí, ja dic, mira, ara no puc, però quan pugui m'agafaré aquest i em relaxaré una miqueta. Ara no podem.
12: Anna Vidal, gràcies per fer-nos aquest forat a la teva agenda un dia tan intens com avui, que és dilluns.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
12: Núria, escolta, mira, abans que parlàvem dels motxilles, n'hi ha una de Hello Kitty, una de Bola de Drac, una altra de la Mini, una del bàsquet.
13: N'hi ha alguna de One Piece?
14: Sí,
13: ho dic perquè...
14: sí, sí, sí.
13: Ah, perquè després tenim un Freaky Time dedicat a One Piece, eh? Per tant...
12: Sí, mira, ara l'he vist allí a la cantonada gairebé.
13: Molt
12: sí,
13: bé.
12: Sí.
13: Eduard Virgili, això és molt llaminer, eh? Això
14: mira,
13: és molt llaminer.
14: Ara tinc una...
13: Tinc una clienta que està dient la millor botiga d'Altafulla. Ho trobes tot.
14: Vinga.
13: Moltes gràcies.
12: Eduard. Una abraçada, Núria.
13: Moltíssimes gràcies també. Demà més, company.
12: Gràcies. Que vagi bé, a reveure.
11: Obert per vacances.
13: I el que fem ara és anar avançant amb el programa i ens queden encara un parell de podcasts i una agenda abans de tancar l'edició d'avui. Vinga, va, una mica de tranquil·litat i relaxament. Anem cap al mar, però avui anem, com sempre, de la mà, com cada dilluns, de la mà del Sergi Corral de l'Escala, però anem a pescar.
11: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
15: La pesca recreativa a Catalunya és una activitat amb àmplia tradició i seguiment, tant la seva vessant més recreativa com l'esportiva. La pesca, entesa com a activitat recreativa, l'hem de cercar cap a mitjans i finals del segle XIX, però no és ben bé fins arribat al segle XX quan agafa més empenta i aconsegueix escapar de certs sectors burgesos fins a arribar a tothom. A Catalunya s'estima que hi ha actives més de 67.500 llicències de pesca recreativa, de les quals prop de 40 8.000 corresponen a la pesca recreativa en superfície al mar, bé sigui des de costa o des d'embarcació. Són dades actualitzades fins al 2024 que ens proporciona l'ICATMAR, l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, l'òrgan institucional que s'encarrega del control i la gestió de la pesca professional i recreativa a Catalunya. De totes aquestes llicències, el darrer estudi n'extreu que el nombre de pescadors actius a Catalunya supera els 52.000, els quals, a data de 2024, van pescar un total de 851 tones de peix, aproximadament menys d'un 5% del volum total de peix pescat a Catalunya. La pesca recreativa ha evolucionat en material, tecnologia i tècnica, però també en la seva relació amb l'entorn i la sostenibilitat. Encara que la captura i solta segueix sent molt minoritària, molts pescadors s'esforcen per a reduir l'impacte de la seva activitat de lleure cap al medi ambient. Un d'ells és Frederic Valls, que és membre de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
16: Bueno, la pesca responsable, que és quelcom que no és nou. Tot això ve de fa molts anys del Codi de Conducta Responsable que va fer la FAO a l'any 95 i a la vegada venia d'una declaració de Cancún del 1992. Doncs hem de dir que és la utilització dels recursos pesquers de manera ordenada, respectuosa i compatible amb la conservació dels ecosistemes. Assumint que el dret a pescar comporta també l'obligació de fer-ho amb criteris de responsabilitat i respecte pel medi natural. En l'àmbit de la pesca recreativa, la pesca responsable és aquella activitat no comercial, evidentment, realitzada per oci, esport, tradició o contacte amb el medi marí, i que es practica complint estrictament la normativa, és a dir, vedes, talles, quotes, autoritzacions, reduint al màxim la mortalitat i el patiment dels peixos també, i aplicant bones pràctiques de captura solta quan correspongui, i també evitant els impactes sobre els hàbitats i les espècies en objectiu. Pesca responsable no és el mateix que pesca sostenible. La pesca responsable va lligada a com fem les coses. I la pesca sostenible més aviat el resultat. La pesca sostenible és aquella que permet aprofitar els recursos sense comprometre'n la capacitat de renovació, mantenint les poblacions a nivells biològicament segurs i evitant la sobreexplotació, reduint l'impacte sobre els ecosistemes i garantir que les generacions futures puguin continuar disposant d'aquest recurs. Per entendre'ns, la pesca sostenible defineix principalment el resultat que es vol assolir i la pesca responsable la conducta al mar. No podem parlar de pesca sostenible quan la població a nivell global, la població de peixos a nivell global, està sobreexplotada. Si la població està sobreexplotada, féssim el que féssim, encara que pesquéssim de forma responsable, la pesca no seria sostenible.
15: Amb aquesta filosofia, l'any 1999 neix l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, una associació sense ànim de lucre que reuneix pescadors de totes les modalitats per impulsar precisament una pesca responsable.
16: L'associació el que pretén en primer lloc és donar a conèixer i promoure aquesta manera de fer, que va més enllà de l'estricte compliment de les normes, sinó com podem veure, doncs, establir un marc d'actuació on tots els pescadors, a part de complir les normes, actuïn amb una determinada ètica, amb unes bones pràctiques, on estiguin preocupats doncs, per la gestió del recurs, pels criteris ètics, i també en ells amb aquesta vocació doncs, d'extendre aquesta manera de fer a través de, doncs, des de el que estem fent aquí, no? de promoure a fer activitats vinculades amb la ciència ciutadana, és a dir, d'alguna manera és una associació que el que busca és donar a conèixer aquesta manera de fer, establir eines perquè es pugui fer i, evidentment, una de les coses importants és col·laborar amb els científics i l'administració per una millor gestió dels recursos que utilitzem a la pesca recreativa.
15: No només pescadors recreatius, sinó que davant el repte de fer una pesca més responsable, l'entitat treballa colze a colze amb els científics. Projectes com el Data Collection, el marcatge de taurons al Mediterrani i el Scientific Angler Tagging Tour recullen dades fonamentals per a la gestió pesquera a Catalunya i a la Mediterrània.
16: La relació que hi ha actualment entre la pesca i la ciència recreativa és bionívoca, no? Per una part, la pesca recreativa està treballant molt perquè accedim molt al recurs d'una manera molt selectiva i moltes vegades doncs, la pesca recreativa és una eina important i principal al servei dels biòlegs, no? Tant en la part que podríem dir el Data Collection, que és pescadors que fan fotos sobre els peixos que pesquen sobre un ictiòmetre i que després doncs, fan cap a institucions científiques, fins i tot doncs, organitzar sortides dirigides a la pesca de determinats peixos, ja sigui per marcar-los amb diferents tipus de marques o per fer censos o determinades coses. I per altra banda, evidentment, els pescadors recreatius el que volen també és que les normatives que genera l'administració es basin en aquestes dades científiques, no siguin fruit de, anem a dir, principis o objectius polítics, sinó que els principis que han de basar doncs, la gestió de la pesca recreativa han de ser principis científics.
15: Però com ha canviat tot això, la manera de practicar la pesca recreativa als mateixos pescadors? Toni Font és pescador recreatiu i membre també de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
14: Mira, jo des de que vaig ser soci i em vaig estar amb la CPR, doncs el tema de la pesca responsable, la veritat, ha canviat molt de com pescava abans amb ara. La pesca d'abans anaves a pescar i tot el que sortia doncs ho foties al sarró, parlant clar. Però avui en dia, després de conèixer la CPR, parlar amb ells, i he començat a conèixer una mica les normatives, i bueno, i miro de fer la pesca responsable, miro de pescar el que maca, vull dir, i fem molt la pesca i soltar. Pesquem des d'embarcació, i la veritat, l'hora d'adaptar-se amb les noves normatives, doncs, bueno, comparat amb abans, és bastant... No complicat, però hi ha moltes talles mínimes, hi ha moltes vedes, i s'ha de complir. I nosaltres mirem de complir-ho sempre, el que marca, si el peix no és de la mida, el tornem a l'aigua, i normalment se'ns en quedem dos o tres o quatre per menjar. El que més torna a anar viu i a l'aigua, vull dir que mirem de complir el que està marcant la normativa, principalment la d'aquí al Cap de Creus i la Badia de Roses.
15: La pesca, com altres activitats a mar, ha de conviure amb un litoral cada cop més massificat, un mar més contaminat i un recurs en clara davallada. Però no només això, sinó que el paradigma de gaudir del mar està canviant a mesura que la societat creix. L'individualisme, els egos, el postureig o simplement l'aïllament digital.
16: Bueno, jo crec que com tota la vida, doncs, avui en dia tenim Estem molt influenciats, més del que potser hauríem d'estar per les xarxes socials, i a les xarxes socials doncs, podem trobar doncs, anem a dir dos grans tendències, no? La tendència aquesta doncs, d'actuar amb responsabilitat, etc., no? I després l'altra tendència de grans captures, de grans trofeus, etc., etc. A partir d'aquí sí que, en funció de l'educació i de la preocupació de cada una de les persones, un pot caure més cap una banda o cap a l'altra. Però, evidentment, la nostra feina i el que desitgem potenciar és tota aquesta tasca relacionada, doncs, com us dèiem, aquesta responsabilitat i aquesta visió ecosistèmica que s'ha allunyat molt d'aquesta pesca trofeig i de pescar més per gaudir més, no? Jo penso que es gaudeix fent les coses bé, no fent-ne molt.
17: Aviam, per nosaltres sí. Vull dir, aviam, nosaltres quan vam sortir a pescar, fa molts anys sorties a pescar i tot el que agafaves em portaves una galla de carn. Casa, que realment ho tenies que regalar perquè no te'n menjaves. Ara, quan anem a pescar, si el peix és gros i de mida, ens l'emportem, però ja et dic, 3 o 4 per fer una menjada. Lo de més, tot tornem a l'aigua. Uh-huh. Mirem que torni viu i torni viu a l'aigua. Aviam, jo en conec alguns quants i molts d'antics pescadors. Aquests antics pescadors trobo difícil que entrin a dins de la normativa. Vull dir, bueno, el que pot passar que algun dia els parin i hi haguin problemes, però no en fan cas ni en volen saber res. Les noves generacions són més, bueno, creuen més en la normativa i la compleixen molt més. Jo de les noves generacions, i cuidado que no sóc jove, no? Però de les noves generacions són molt més complidors de la normativa i fan cas del que dic.
15: Per tant, pescar no és només endur-se el peix a casa. La pesca genera vincles estrets amb l'entorn, ajuda a observar i entendre el paisatge, fa comunitat i dona benestar emocional a qui la practica.
11: Avui la pesca ha estat... La pesca, com dèiem, ha estat el motiu central d'aquest podcast que ens porten des de l'escala, el Sergi Corral. I de podcast a podcast, però ara el que ens espera és un de molt friki, el Friki Time, que ens porten des de Vilafant.
18: Friki Time d'estiu.

0: La pujada dels preus i el nivell de la vida. Els joves no escollien aquella bandera perquè fos japonesa ni perquè fos famosa, sinó que l'escollien perquè representava els seus ideals. Benvinguts al Freaky Time d'estiu i avui el futur rei dels pirates, el protagonista de One Piece, ens donarà l'explicació de per què la seva bandera pirata és un símbol de llibertat. Però comencem pel principi. Pels qui no coneguin One Piece, Dani, benvingut, fes-nos 5 cèntims i explica'ns on i com el podem consumir, aquest anime.
1: Bones, doncs One Piece porta ja uns quants anys en emissió, passada ja dels 25 anys, no sé si 26 o 27 anys ja, i en principi doncs és un shonen d'aventures, doncs on tenim un grup doncs que tots els shonens doncs són aventures lluites, però aquí va una mica més enllà, no? Ja que s'ha allargat una mica la història, podem veure a diverses plataformes ara mateix. El tenim a Crunchyroll, on el podem veure al cap d'una hora de l'estrena del capítol al Japó, ens el pengen a Crunchyroll en versió original subtitulada. El tenim també a l'SX3 en català i el tenim a Netflix en castellà.
0: I per què creus que justament uns pirates, perquè és una història de pirates, tu dius que era un shonen d'aventures protagonitzat per pirates, ens faltaria afegir-hi, per què una història com One Piece, que va de pirates, acaba convertint-se en tot un símbol de llibertat? Tu què creus?
1: En part és per la història i perquè els pirates no són els dolents, no tots són els dolents, igual que els que seria la justícia o que aquí són la Marina, tampoc són tots bons. Com et deia, Mercè, per què creus que els pirates no són els dolents?
0: Clar, jo penso que els pirates no són els dolents perquè, a veure, tampoc es pot posar tots els pirates al mateix sac i a la Marina, com comentaves tu, en el mateix sac. La gràcia d'aquesta història és que no tots els bons són bons i tots els dolents són dolents. Jo penso que, en principi, els pirates, en aquest cas, doncs, a la banda del barret de palla, no serien vistos com dolents, no?, pel fet de ser pirates, perquè realment el que busquen és viure en llibertat, poder complir els seus somnis i no busquen doncs, trepitjar ningú, no volen que ningú. I en aquestes protestes que comentàvem al principi, eren sobretot joves, com explicàvem. Per què creus, Dani, que aquest anime connecta tant amb aquest tipus de públic?
1: Primer, per la demarcació d'aquest anime, que és un shonen, que és a qui va dirigit expressament, no?, d'aventures juvenils. I segon, per l'evolució de la història, ja que s'ha fet servir per aquestes protestes, perquè això és el que s'ha vist en aquesta història, la defensa dels febles, el no trepitjar ningú, l'ajudar a la gent, no només els amics, sinó ajudar el dèbil que està patint, el lluitar contra les injustícies per part del govern, en aquest cas, o dels que estan al poder, i això doncs ha fet que es lligués amb això. Estem parlant de les idees de lluita i justícia social per aconseguir la llibertat de One Piece. Creus que és un anime polític?
0: Que els valors que es transmeten a One Piece són sobretot valors llibertaris, de justícia social, d'un món més igualitari, amb oportunitats per tothom, no? Que no hi hagin diferències, que no hi hagin oprimits i opressors, però Eiichiro Oda no ho veu així, ell no considera que sigui un tractat filosòfic ni molt menys, i políticament mai s'ha posicionat. De fet, com algun cop hem comentat, doncs Eiichiro Oda és molt discret, concedeix molt poques entrevistes i fins i tot no es deixa veure mai, no? Es deixa veure molt poc. A més, a One Piece estem parlant de racisme, es parla de l'esclavitud en diferents històries, es parla de la censura, es parla de revolucions contra les dictadures, de desigualtat social, com deien, de corrupció. És una història d'aventures que barreja tots aquests valors, i jo crec que per això, com bé deies, doncs connecta també amb aquest públic doncs juvenil. Tu, Dani, creus que aquesta és la clau de la història, el fet aquest de que barregi doncs les aventures amb tots aquests valors socials que jo crec que estan molt d'actualitat?
1: Sí, en part sí, però també el mèrit de l'èxit d'aquesta història també és els personatges, la creació del món, l'interconnexió que ha creat amb la història l'autor Eiichiro de tot el que està durant tant l'anime com el manga. Jo crec que part de l'èxit és tot el conjunt.
0: I a més, a part de veure l'anime, com comentàvem al principi, també podem llegir-lo. Tenim aquesta edició triple de Planeta, tant en castellà com en català. Per tant, jo crec que els joves que van sortir al carrer doncs, l'any passat amb la bandera del barret de palla sabien perfectament, sabien molt bé el que simbolitza aquesta bandera. One Piece és una gran obra que ens convida precisament, com explicàvem, com hem explicat en aquest Freaky Time d'estiu, a viure aventures lliures i a buscar la llibertat.

0: Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Som en Dani
1: i la Mercè.
0: I ens retrobem al proper programa.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I després d'aquesta història de pirates que ens porten des de Vilafant amb One Piece, abordem altres històries, us expliquem què podeu fer avui arreu del país. Marxem cap a l'agenda amb la Lídia Porto de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera proposta, no?, ens du cap a Miami Platja.
1: Sí, comencem aquesta agenda cultural que en el marc de la Festa Major de Sant Jaume, demà dimarts, dia 21 de juliol, arriba una nova edició de les Nits de Pèrgola, que és una proposta per gaudir de tres vespres dedicats a la música, la dansa i la cultura popular davant del mar. La jornada comença demà a les 7 de la tarda amb una exhibició de country, després una actuació del Club de Rítmica Miami i a les 9 del vespre hi haurà dos concerts. Primer, un concert de l'Erri Caribbean Club, que és com de bachata i música així com
0: una mica això que estem escoltant, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I després, per tancar la nit, hi haurà una sessió de DJ.
0: Molt bé, DJ latino, que també tot va en consonància.
1: Sí. Molt bé.
0: Això serà demà, com deies, a partir de les 7, Nits de Pèrgola a Miami Platja. Sí, Festa Major de Sant Jaume, ja és Sant Jaume.
1: Mare de Déu. Sí, no m'ho pensava jo pas, passa el temps volant.
0: Sí, és una de les cites imprescindibles de l'estiu, Sant Jaume. Molt bé. Segona proposta, un espectacle d'humor.
1: Sí. Seguim aquestes propostes a Sant Martí de Sarroca, també una festa major, que avui dilluns dia 20 arriba al seu final i l'acte que destaquem, com bé comentaves, és un espectacle d'humor de l'humorista Peyu que es diu La Niña Bonita, que és que amb un bombo, 90 boles i un pernil en joc, en Peyu ens presenta un espectacle d'humor participatiu que combina el teatre, la improvisació i la complicitat del públic.
0: Molt bé, amb l'humor del Peyu.
1: Sembla bastant curiós, això, que regali un pernil.
0: Lo del pernil, no està malament, no està malament. Suposo que entra dins de l'univers del Peyu. Mira, estava mirant, perdona pel déjà vu, a Sant Jaume, 25 de juliol.
1: Molt bé, perfecte.
0: Molt bé, ja tenim data. Seguim endavant amb més propostes, Lídia.
1: Sí, i l'última proposta és la Peralada Medieval. I és que aquest estiu en l'Oficina de Turisme de Peralada no ens invita a poder recórrer els espais més emblemàtics del nucli històric i conèixer com era la vida durant aquesta època. I hem parlat amb la Iraida Sanz, que és la responsable cultural i coordinadora d'aquestes visites, perquè ens expliqui una miqueta el recorregut.
2: Una còpia d'impremta del segle XVI de la crònica del segle XIV del paral·lelenc més il·lustre de la història, que és el cronista Ramon Muntaner, i allà també presentem la figura de Ramon Muntaner. No es pot parlar de la Peralada Medieval sense parlar d'ell. També comentem altres peces del Museu de la Vila.
1: I a part del Museu de la Vila, la ruta inclou també l'entrada al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, amb el seu claustre romànic, i les restes de l'antic Pòdium Iber, i una visita també a l'església de Sant Martí. Uh-huh. I aquesta activitat es fa també demà, dia 21 de juliol, a les 6 de la tarda, i es pot escollir si fer en català o en anglès, té un preu de 6 euros, i cal, això sí, fer una reserva prèvia a l'Oficina de Turisme de Peralada.
0: Molt bé. Són d'aquelles activitats que n'hi ha moltes a l'estiu que combinen oci i coneixements, activitats que tenen a veure amb la història dels propis municipis, amb el seu patrimoni, que n'hi ha un munt, més enllà de festivals, que també n'hi ha. Bueno, variadeta, com sempre, arriba l'agenda del dia, i això que només és dilluns. Déu-n'hi-do. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltíssimes gràcies.
1: Ale, fins demà.
0: Fins demà. I ara sí, definitiu, saber quin és el gelat de Festa Major de Granollers, que ens ho expliqui l'Aina, bé, que ens ho expliquin els companys de Cardedeu, a través de l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou. Com ens agraden les rèpliques, Núria?
0: Sí. Jo recordo les llenties de divendres, no?
3: Sí.
0: I com ens agrada el menjar, això. Perquè portem un parell d'enquestes parlant de menjar.
3: Ho has vist, no serà l'última, Ja t'aviso que abans de plegar jo de vacances no serà l'última. Mira, et porto la... Bueno, no és rèplica, sinó la contesta en el que hem interpel·lat a l'Aina. I ja et dic jo que fa bona pinta.
0: Sí, a veure, per si algú se'ns ha despistat. Estem preguntant quin és el gelat que més us agrada en totes les varietats, forma, color i gust, el que vulgueu. En general, quin és el gelat que més us agrada? I l'Aina deia que els ametllats els trobava avorrits i que el millor era el de Festa Major de Granollers. I ara ens ha d'explicar com és.
3: Correcte. Ja ens ha dit que és d'un establiment que no vol dir marques, però aquí tenim com és, i ja dic jo que ara me'n vaig a buscar-ho. Mira.
4: Doncs el gelat de festa major és un gelat d'estracciatella, però en comptes de nata és gelat de torró amb xocolata.
3: Què? Com et quedes?
0: Espera, espera, torró amb xocolata. Ah, bé, eh?
3: O sigui, en comptes de la nata, a torró, a gelat de torró i amb les mateixes virutes de xocolata que tindré estracciatella.
0: A veure,
3: o sigui...
0: Aina, amb carinyo, Aina, s'assembla molt a l'ametllat, tia.
3: Sí, no? És semblant, és semblant.
0: Clar, perquè és torró que porta ametlla i xocolata. Ai, no!
3: S'accepta, sí. Pop, s'accepta, Pop, exacte.
0: Pensava que m'anava a dir un sabor super estrafolari,
3: sí,
0: diferent.
3: Jo sí. Però, però ja dic que passaré.
0: Bo.
3: I mira, tenim aquí un àudio de la Pilar, escolta, d'Espinavell, que és una gran oient, que sempre ens contesta a la muntanya. Avui no sé si estava caminant, però mira, ens envia això.
5: Bon dia, obert per vacances. Per mi el gelat més bo és el de xocolata negra, però molt negra, eh? Amb menta fresca i amb un cucurut de, també de xocolata negra. És boníssim, molt.
0: I te'n posa a caminar per la muntanya amb aquest jute d'energia, t'ho diràs.
3: Imagina't, i no para.
0: Déu-n'hi-do.
3: Exacte.
0: Escolta, estic veient que tothom tira cap a gelats com de llet, com de nata, no?
3: Sí,
0: Els gelats aquests de gel no triomfen massa, avui.
3: Jo és que, si t'haig de ser sincer, allò més que gelat... Home, no sé, tenint aquelles virgueries, ostres, és que ha posat-me allò...
0: Però mira, ja estàs fent tendència, Enric, ja estàs
3: home,
0: fent tendència.
3: Home, absolutament, ja saps que jo influencio, amanyo, una miqueta, sí. Però mira, t'he buscat una miqueta a gustos dels més irreverents que al mercat.
0: Ah, sí.
3: Jo et dic que me'ls puntuïs de l'1 al 10, d'acord?
0: Ai, vinga.
3: Comencem amb el gelat d'all.
0: No l'he provat mai. Exòtic.
3: Tu m'hi sent damunt d'un altre cot. No està malament, potser.
0: Ah, mira.
3: Eh?
0: Va, vinga.
3: Poc se'n parla.
0: Clar. Sí, aquí has estat bé. Sí.
3: També tenim gelat de bacó caramelitzat.
0: Ai.
3: Sí.
0: Ai, no sé què vols que et digui. No sé. Tu digue-m'ho tu també, a veure què...
3: Jo crec que aquest ha d'estar molt bo, eh? Jo soc molt cuinat, però crec que aquest ha d'estar molt bo.
0: Vale.
3: Sí. I aquí te'n porto un que potser no et sembla bé, però després et dono una idea. Gelat de peix. I dius... No? Però i si aquest gelat potser fos de brandada, de bacallà? Ep, potser seria diferent, eh?
0: Sí.
3: Eh, que sí?
0: Sí.
3: Eh, que sí?
0: Ara ja el noto. Sí.
3: I per acabar, mira, potser gustos també irreverents seria el de curri i pastanaga, salsitxes i pèsols.
0: Tot. O sigui, això seria un. Curri, pastanaga, salsitxes i pèsols seria un?
3: Sí.
0: Que llarg de dir, s'haurien d'inventar un nom per aquest gelat.
3: Ara jo potser em quedo... No diré que en sóc un... Ara en tiraré molta gent al damunt, eh? Però m'agraden, però no sóc el que acostumo a demanar-ne. Però és que hi ha el gelat de cargols, i amb gelat jo no sé si ha de funcionar gaire.
0: Gelat de cargols?
3: Sí.
0: De cargols, de veritat?
3: De cargols, de veritat.
0: Amb la seva babeta i tot?
3: Això no ho sé, desconec. Que jo sóc dels que pensa que els cargols són bons per la salsa, eh? A veure si m'entens, que potser un cargol bullit sol... saps allò, la sopa de pedra, aquella faula?
0: Sí.
3: Doncs,
0: sí.
3: És una miqueta això, crec jo, eh? Però bueno, ara hi tinc tot Lleida al damunt, eh?
0: Tot Lleida al damunt.
3: Disculpeu, us estimo.
0: Bueno, lleidatans, sisplau, contesteu-li a l'Enric. Ens agraden molt les rèpliques. Demà,
3: sí.
0: Pregunti el que pregunti i li contesteu.
3: Exacte.
0: Els carlobons que són els cargols, el gelat de cargols.
3: Exacte.
0: Home, si algun lleidatans està escoltant, que espero que sí, i ens pot dir, lleidatà o d'on sigui, ho dic perquè, per allò de la simbiosi cargols-lleida, eh? I ens pot dir si el gelat de cargols realment l'ha fet mai i l'ha provat, mira... Doncs estaria bé, recollirem. Sí.
3: Exacte, sí, perquè de Sarrià dubto que hi hagi una gelateria que faci gelat de cargols. No ho sé, aquí ho deixo.
0: Molt bé. Escolta, Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies, companys.
3: Salut, que vagi
0: demà,
3: molt bé.
0: Demà, Enric, ràpidament. Demà què preguntem?
3: Sí,
0: ui, se'ns en va.
3: Demà ens esperem un tema molt interessant, però és una sorpresa.
0: Vinga.
3: És una sorpresa, per tant, avui us desvetllarem una cosa diferent a les xarxes. Per tant, emplacem tothom a buscar-ho. No és com us he deixat, sinó que tenim una cosa molt especial preparada.
0: Vinga, fins demà, Enric, gràcies.
3: Ho deixem així. A reveure.
0: Fins demà també a tots vosaltres, obert per vacances, a partir de les 9 a la vostra ràdio local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. Escoltem ara les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
2: Per mi és d'un gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
1: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i un altre per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. Pel que fa al SEM, va atendre en aquest cas 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat. En total, la celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça de Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació i mesura i també redistribució de sediments. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques diferents. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Marmellà. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara en sentit França obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria, l'AP7 a Gelida deixa també un altre carril tallat direcció Tarragona i provoca també retencions importants. A banda, a circulació intensa, com és habitual, als accessos a Barcelona, l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu i a la C-17 a Mollet del Vallès.
0: Notícies en xarxa.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Departament d'Economia ha iniciat la preparació dels pressupostos de la Generalitat per al 2027 i ha fixat el 23 d'octubre com a data límit perquè les conselleries presentin tota la documentació. Els comptes es prepararan amb un objectiu de dèficit del 0,1% del PIB i una regla de despesa del 4% per al 2027. I també en política, Raül Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i un per furt, a més també d'una denúncia per desobediència. El SEM, per la seva banda, va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una 30 de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també de redistribució de sediments. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. També continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Mermellà. I pel que fa a la mobilitat, hi ha 3 accidents destacats en aquests moments, una Bàscara en sentit França, un altre a l'Ampolla en sentit Barcelona i un tercer entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, també en sentit Barcelona. En tots 3 casos hi ha un carril tallat i registren retencions importants. A més, també una avaria entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona, també obliga a tallar un carril i provoca cues. La resta de retencions són les habituals, als accessos de Barcelona, especialment a la B10 i la B20, direcció nord de Llobregat, i també a l'AP7, entre la Roca del Vallès i Cardedeu, en sentit Barcelona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Me dice tu nombre, por favor.
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a la veu d'Elis Regina, perquè s'acaba de publicar la recuperació d'aquesta veu immortal des d'unes gravacions de fa 50 anys. Ella va morir l'any 82, però d'ençà de llavors hi ha multitud de discos que s'han anat editant any rere any. L'escoltarem aquí al Mixtures amb temes de tots els cantautors de la seva generació, Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Aldir Blanc, etc, etc, etc. L'estem sentint amb Tom Jobim. Elis Regina, un mite de la música brasilera que protagonitza tot el Mixtures, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Departament d'Economia inicia la preparació dels pressupostos de la Generalitat per al 2027 i ha fixat el 23 d'octubre com a data límit perquè les conselleries presentin tota la documentació. Els comptes es preparen amb l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB i una regla de despesa del 4% per al 2027. I també en política, Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la Conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. I els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també s'ha activat el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques diferents. Continuarà també restringint l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, a la Ribera Salada i també a l'Espai Natural de Montmell-Mermellà. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també de redistribució de sediments. I Barcelona ha registrat un 11,2% menys de delictes durant el primer semestre d'aquest 2026, segons el balanç de la Junta Local de Seguretat que s'ha presentat avui. Tot i el descens general de la criminalitat, la ciutat ha registrat 9 homicidis, 3 dels quals vinculats al crim organitzat. També han baixat els robatoris violents, les agressions sexuals i els delictes relacionats amb la multireincidència. I el funicular de Vallvidrera estarà fora de servei del 27 de juliol al 28 d'agost per la revisió anual i Ferrocarrils de la Generalitat habilitarà un servei alternatiu d'autobús amb el mateix horari. Durant aquest període també es farà la revisió general dels dos vehicles, una actuació que es du a terme cada 10 anys. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també un per furt, a més d'una denúncia per desobediència. El SEM, per la seva banda, va atendre 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat.
0: Notícies en xarxa.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units. Després de la victòria al Mundial, desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, es que no me lo creo.
3: No, aún no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
1: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria, per 1-0, recordem, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
5: 16 anys després, el combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
1: És dilluns, 20 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
6: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la Conselleria.
7: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
1: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc, són dades de la Junta Local de Seguretat. Més qüestions, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
6: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant després que els tècnics municipals n'han certificat la viabilitat.
1: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
6: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
1: I un dia més, estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest púlsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de púlsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de Sa Francesc Àvila, la redacció i coordinació, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units aquest migdia amb la Copa del Món sota del braç, després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada amb milers de persones al carrer. Una celebració especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. Per exemple, l'escenari Vela, al Parc de Vallparadís de Terrassa, que s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans, Dani Olmo i Marc Pubill, ha fet bullir una ciutat que va continuar amb la celebració pels carrers de matinada sense incidents destacats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
9: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. És més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
2: Es que no me lo creo. es algo que nunca he vivido, o sea, que no me lo creo.
3: No, aún no, no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ya que España ha dominado el partido muy bien. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
9: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
1: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
10: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
11: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
10: Per a Martorell, tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
12: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
10: Martorell va demostrar que la Roja té clac a la ciutat.
1: Això pel que fa a les celebracions. En l'àmbit esportiu, parlem amb Anna Freixa. Bon dia. Espanya ja té la seva segona estrella.
5: Bon dia, Marta. Sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats i en poc versí Excelsior des de la defensa. El de l'Espanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a Argentina, liderada per Leo Messi, per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres. A la pròrroga, el jugador català Marco Corella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
13: Similar-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabien que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
5: I això deia Dani Olmo.
14: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo, entonces creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
5: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol ha d'aterrar aquesta hora a Madrid. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i a les 9 del vespre es farà la festa de celebració a Cibeles.
1: A Barcelona, aquesta matinada, prop de 20.000 aficionats han celebrat la victòria de la selecció espanyola.
6: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler més ho han celebrat en celebrar el títol a la plaça Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum.
1: Celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
6: 2 dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer per furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
1: A Salamanca, un noi de 13 anys ha mort i un altre ha resultat ferit greu a Ciudad Rodrigo en les celebracions per la victòria.
6: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetats al govern. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix, a 4:45 de la tarda.
6: Es tracta del primer canvi a l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
7: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
6: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Ell ha remarcat que el relleu permetrà, això sí, donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
7: Per mi és d'un gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
6: La consellera sortint, Mònica Martínez Bravo, ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'equador de la legislatura.
1: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir a aquest primer canvi de l'executiu. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que aquest canvi al capdavant del Departament de Drets Socials no serà pas l'últim i assegura que reflecteix precarietat en el govern.
15: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
1: Els Comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
6: Tot i això, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit delicat.
16: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, que importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
6: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó continuïtat.
0: Notícies en xarxa.
1: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i que s'han registrat 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb arma de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
18: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
17: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
19: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
17: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
1: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, el Putxet, han començat a tornar als seus domicilis i negocis. El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics n'hagin certificat l'habitabilitat.
6: I Miquel Santamarta ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
20: Ha anat bé, no?, segons lo pactat. quedat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
6: El retorn, però, encara queda lluny per a bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
21: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
6: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
1: A Terrassa, l'Ajuntament començarà els propers dies les obres de reforma de l'escola al Vallès. Així es podrà traslladar l'alumnat d'infantil a l'edifici de primària i alliberar els espais necessaris per iniciar l'any que ve. Els treballs de la 12a escola bressol municipal de la localitat podrien entrar en funcionament el 2028. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Aquesta actuació va lligada a un nou anunci, el de la 13a escola bressol, que s'ubicarà al barri del segle XX en uns terrenys municipals a prop de l'arxiu comarcal. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
23: Per poder donar resposta al creixement demogràfic previst a la zona, previst sobretot a la zona sud de la ciutat, és a dir, no només actuem sobre el present, sinó que també planifiquem la ciutat que vindrà.
22: Una altra de les iniciatives més rellevants en matèria d'inversions previstes als centres educatius serà la millora del confort climàtic a més de 40 escoles, amb una inversió de 400.000 euros. Abans de finals d'any es passarà de 280 a 600 ventiladors i de 9 a 22 tendals.
23: La Generalitat no ha fet res, és així, no ha fet res, ni el govern anterior ni aquest govern.
22: D'altra banda, aquest estiu també es reformarà la cuina de l'escola Fàtima i es faran altres actuacions a diversos centres.
1: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques gironines. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
24: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
25: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general. No? Significa doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat, significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques en quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
24: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tancar una piscina municipal de Lleida per la presència de vidres a l'interior.
6: Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor, en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir la piscina demà a l'hora que investiguen el tema.
1: 8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Ella, al Maresme.
6: Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local de l'Ella ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.
1: I l'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. El govern aprovarà demà mateix la declaració de la festa del riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la festa fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens de l'any 1899. I ara és moment per la informació cultural. El 59è Festival de Sitges homenatjarà enguany 2 clàssics del terror. Es tracta de Carrie i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de tesis que presenta el seu director, Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
3: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara. I també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
2: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
1: Passem també per Tortosa perquè Vertebra Dansa enceta una nova etapa a la capital del Baix Ebre amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals en diferents espais de la localitat fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.

0: Secretària i del Circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'Absis de la Catedral.
1: Hem tingut algun problema per escoltar aquesta crònica de 21 Ràdio en relació a Vertebra Dansa, que enceta una nova etapa, com ens estaven explicant, a Tortosa. I no deixem les Terres de l'Ebre, perquè estem en condicions de recuperar la informació que us estàvem comentant fa uns minuts en relació a la festa del riu de Móra d'Ebre. El govern aprovarà demà dimarts la declaració d'aquesta festa com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga que hi ha a Catalunya, amb orígens de l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
2: La festa del riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la festa del riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
3: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
2: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de Festa Tradicional d'Interès Nacional.
1: A banda del Mundial estem pendents avui de més notícies esportives. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. La resta de la informació esportiva passa pel Barça.
4: Bon dia de nou, Marta. Sí, a l'espera de l'arribada dels 8 blaugrana que formaven part d'aquesta selecció espanyola, el Barça continua amb els entrenaments. Avui ha començat ja la segona setmana d'aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments, pensant ja en el partit de demà. Serà el segon amistós de la pretemporada. Jugarà contra el Pau francès a partir de 7:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez. La jugadora de Burgos arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb el Deportivo, el Granada i la Lama.
5: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
4: En tenis, Paula Badosa es va veure obligada a abandonar per lesió la final del 8-250 de Yassi a Romania quan perdia contra l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Aquesta final, afegida al títol aconseguit la setmana passada, li permet aconseguir l'objectiu d'entrar al quadre principal de l'Obert dels Estats Units que es disputarà d'aquí a pocs dies. Avui, Badosa apareix al lloc 93 del rànquing 8. Després d'aquestes bones actuacions, ha pujat 22 llocs. En bàsquet, Badalona va nomenar ahir Jordi Fernández entrenador dels Brooklyn Nets com a fill predilecte de la ciutat. Escoltem-lo.
6: Els meus pares, la meva àvia, la meva germana, la meva família propera amb la que em vaig criar segueix aquí. Sempre tornava a Badalona perquè jo crec que poder donar aquesta cultura als meus fills és molt important per mi, la meva dona també.
4: En clau de fitxatges, la penya ha anunciat la incorporació de Kewan Chidman. El nord-americà de 2,6 metres té passaport italià. Les dues últimes temporades ha jugat al Reggio Emilia i compta amb experiència a la Lliga Endesa amb Fuenlabrada i Granada. El bàsquet Girona també reforça amb el cinquè home que arriba al club gironí. És el base nord-americà Stanley Whitaker. En tenis taula, el jove català de 12 anys, Vladimir Mayorov, s'ha penjat aquest cap de setmana 3 medalles a l'Europeu Júnior que s'ha disputat a Portugal. 2 ors en dobles i dobles mixtos i una medalla de bronze en l'individual.
1: Gràcies, Anna Freixas. Una informació esportiva que complementa la victòria de la selecció espanyola de futbol. Un gol de Ferran Torres, recordem, a la pròrroga ha desfermat l'eufòria col·lectiva perquè ha donat la victòria per 1-0 al conjunt espanyol per davant de l'Argentina. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, com sempre, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
5: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units després de la flamant victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya. Sense incidents destacables, un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
8: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
9: No, aún no lo hemos asimilado.
10: A mi m'ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
6: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria per 1-0, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
11: Sí, 16 anys després del combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella, com deies, a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
6: És dilluns 20 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
12: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
13: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
6: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis.
12: Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades de la Junta Local de Seguretat.
6: Els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc a la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
12: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
6: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
12: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
6: I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest pulsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de pulsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
6: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
15: Notícies en xarxa, edició migdia.
6: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units, ho fan aquest migdia amb la Copa del Món sota el braç després d'una victòria èpica. Ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada als carrers amb milers de persones celebrant-ho. Una celebració que és ben especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. És el cas de Terrassa. L'escenari Bel, al Parc de Vallparadís, s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure aquesta nit passada en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans Dani Olmo i Marc Pubill ha fet bullir una ciutat que ha seguit amb la celebració pels carrers sense incidents destacats, això sí. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
16: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. És més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
8: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido, o sea, que no me lo creo.
9: No, aún no hemos asimilado.
10: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
16: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
6: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
17: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
18: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
17: Per a Martorell tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
19: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
17: Martorell va demostrar que la Roja té clar que la ciutat.
6: Un dels grans protagonistes d'aquest Mundial ha estat el jugador de l'Estanyol, Pau Cubarsí. El central gironí del Barça ha estat triat millor jugador jove del torneig. Una trajectòria meteòrica que l'ha dut de jugar al Vilablareix a tocar el cel mundialista. Televisió de Girona, Bru Ortega.
20: Només amb 19 anys, Cubarsí s'ha penjat l'or mundial, convertit en un dels millors centrals del món i havent hagut de defensar amb èxit a davanters de primer nivell com Kylian Mbappé, Dembélé, Olise o Leo Messi, entre molts altres. Així valora la fita des del Futbol Club Vilablareig i concretament el seu director esportiu, Àngel Gibic. Escoltem-lo.
21: Ens sentim molt orgullosos de tenir un jugador que va tenir els seus inicis aquí i que hagi aconseguit tan jove doncs arribar en tan poc temps a l'èlit, en aquest cas aconseguir un Mundial. La veritat que és tot un exemple com a jugador, com a persona, per tots els nens i nenes que ara mateix formen part del nostre club.
20: Ara, Cubarsí s'ha convertit en el primer gironí que guanya un torneig continental, a més de ser escollit com el millor jugador jove del torneig.
6: I tenim una última hora perquè acaba d'aterrar l'avió de la selecció espanyola a l'aeroport de Barajas, a Madrid, amb tots els components de la selecció i, evidentment, la Copa del Món de futbol. Una Copa del Món que ha generat celebracions, com us estem explicant, al llarg de tota la nit i matinada, però que en l'àmbit esportiu implica que Espanya ja pugui penjar-se una segona estrella a la samarreta. Anna Freixa, bon dia.
11: Bon dia, Marta. Sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats, i en Pau Cubarsí, Excelsior, des de la defensa. El de l'Estanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a l'Argentina de Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català, Marco Corella, valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
22: Similar-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat, i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabien que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
11: I això deia Dani Olmo.
23: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
11: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol acaba d'aterrar ara mateix a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Està previst, doncs, que surtin ja de l'avió i la copa la portin Luis de la Fuente, el seleccionador, i Rodri, el capità, i doncs siguin els dos primers en sortir d'aquest avió que, com dèiem, ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa és on començarà la rua de els campions. Començarà aproximadament a les 7 de la tarda, recorrerà els carrers de Madrid i a les 9 del vespre la festa es completarà a Cibeles.
6: Us anirem explicant tot allò relacionat amb aquesta arribada de la selecció espanyola a Madrid al llarg d'aquest informatiu. De moment seguim repassant com han anat les celebracions. A Barcelona, prop de 20.000 aficionats han celebrat fins a la matinada la victòria de la selecció.
12: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler ho han celebrat el títol a la plaça d'Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, valora el civisme en la celebració.
24: La resposta de la ciutadania va ser, jo diria, cívica, va ser amb una nit de molta alegria i de molta celebració. La nostra estimació és que van sortir més de 50.000 ciutadans de Barcelona al carrer a manifestar la seva alegria i que s'ha saldat sense cap incident greu i, per tant, la celebració ha estat alegre, ha estat de convivència, tenint en compte que entre nosaltres també tenim una comunitat argentina molt important a la nostra ciutat, que també donaven suport a la seva selecció.
6: Unes celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
12: 2 dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer pel furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
6: A Salamanca hem de lamentar la mort d'un noi de 13 anys i un altre que ha resultat ferit greu, en concret a Ciudad Rodrigo, en les celebracions per la victòria.
12: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
6: Canvis al govern de la Generalitat. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia, per motius personals, segons ha comunicat el president Salvador Illa aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix a 4:45 de la tarda.
12: Es tracta del primer canvi de l'executiu des de la investidura ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
13: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
12: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
13: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
12: La consellera sortint ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'equador de la legislatura.
6: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir avui a aquest primer canvi de l'executiu d'Illa. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà pas l'últim canvi i diu que reflecteix precarietat en el govern.
1: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presenta

0: molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la, en aquest, la renda garantida de ciutadania.
1: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó que és continuïtat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Són 3:15. La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
5: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
4: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
4: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
3: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet han començat a tornar aquest matí als seus domicilis i també als negocis. De fet, el primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
1: I el seu restaurador, Miquel Santamarta, ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
7: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
1: El retorn, però, encara queda lluny per la bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
8: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
1: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
3: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
9: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
10: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general. No? Significa doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat. Significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
9: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansiu el coneixement en arqueologia

0: i la difusió científica comarques gironines.
1: El govern aprovarà demà la declaració de la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens a l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
2: Coneguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la Festa del Riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
3: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899, i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans, i per tant continuem treballant.
2: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts, i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre, que obté la declaració de festa tradicional d'interès nacional.
1: I és moment per a la cultura. El 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director, Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
5: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
4: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
1: Passem per Tarragona, perquè per primera vegada la història, les entrades pel 30è concurs de Castells s'han hagut de sortejar. S'ha estat de manera pública en un acte obert al Teatre Tarragona. Aquest migdia s'havien sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Tere Ortega, Tarragona Ràdio.
6: Ha estat la canalla castellera l'encarregada d'extreure els números que marquen l'inici de l'assignació de les entrades entre totes les persones que s'havien inscrit al procés. Corresponen 4 entrades per petició. El número de tall de la jornada de diumenge ha estat el 14.337. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles, com ha explicat la conductora de l'acte, la periodista Aina Mallol.
7: 4.855 són les entrades disponibles per la jornada del diumenge. Recordeu que hi havia aquestes 67.577 peticions i que fem el sorteig en base al 17.690.
6: Per dissabte el número de tall ha estat el 5.172 i s'adjudiquen fins al 543. El 24 de juliol els afortunats rebran un correu per adquirir les entrades.
1: I Vertebra Dansa enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals a diferents espais fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
8: L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixa, ha celebrat poder acollir i recuperar un festival que va néixer a la ciutat. I Eixa també ha destacat l'aposta de Tortosa pel món cultural.
9: És una senyal més d'esta aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
8: Vertebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
1: I seguim amb esports, perquè la Copa del Món de Futbol ja és a Espanya. La selecció espanyola ha desembarcat fa només uns minuts de l'avió que els ha portat des dels Estats Units amb el trofeu sota el braç. El transportava el capità i millor jugador del campionat, Rodri. Ana Freixa, bon dia de nou.
10: Bon dia, Marta. Sí, Rodri ha estat l'encarregat de sortir de l'avió de la selecció espanyola amb el trofeu a les mans, acompanyat del seleccionador Luis de la Fuente. Després han baixat la resta de companys d'aquesta selecció, de la resta de membres de l'equip. S'han fet una fotografia de grup i ara, doncs, la plantilla ja es dirigeix cap a les seves cites de la jornada d'avui, perquè recordem, a les 4 de la tarda està previst, doncs, la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa serà on començarà la Rua dels Campions aproximadament a les 7 de la tarda i acabarà a les 9 del vespre a Cibeles. Per tant, començarà aquesta festa de celebració, com diem, aproximadament a les 9 del vespre. Molts centrats avui en el que passava en aquest Mundial, en aquesta arribada de la selecció espanyola, però a banda d'això hi ha altres notícies esportives, com per exemple el Barça està ja esperant l'arribada dels 8 jugadors que han format part d'aquesta selecció espanyola. Continua entrenant i avui ha començat ja la segona setmana d'entrenaments en aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments. Demà dimarts jugarà un amistós, serà el segon, jugarà contra el Pau francès a partir de 7:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez, la jugadora de Burgos, arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb Deportivo, Granada i Alhama.
11: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera, y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
10: Doncs això és tot pel que fa als esports.
1: Gràcies, Anna Freixa. Un dia ben farcit d'esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Per tant, ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol ha arribat als Estats Units fa uns minuts després de la victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat la victòria aquesta matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables 16 anys després del combinat espanyol ha tornat a proclamar-se campió del món.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, es que no me lo creo.
3: No, aún no hemos asimilado.
4: A mi m'ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
1: I canvis al govern, concretament al Departament de Drets Socials, Raúl Moreno, relleva Mònica Martínez. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa. Moreno era fins ara secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui a 4:45 de la tarda. Es tracta del primer canvi a l'executiu des de la investidura ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
1: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se, això sí, 9 homicidis, un tema que preocupa. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció, com dèiem, d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat avui a la Junta Local de Seguretat. I un altre dels temes que és recurrent els darrers dies, que és actualitat, actiu al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i a Montmell-Mamallar. També hi ha 235 municipis de 23 comarques a nivell 3 per perill molt alt. Continua l'avís de calor intensa. Aquesta tarda a la Noguera, el Pla d'Urgell i Segrià i demà s'amplia a les Garrigues, Urgell, Pallars Jussà i Ribera d'Ebre. I el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quien puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a la veu d'Elis Regina, perquè s'acaba de publicar la recuperació d'aquesta veu immortal des d'unes gravacions de fa 50 anys. Ella va morir l'any 82, però d'ençà de llavors hi ha multitud de discos que s'han anat editant any rere any. L'escoltarem aquí al Mixtures amb temes de tots els cantautors de la seva generació, Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Aldir Blanc, etc, etc, etc. L'estem sentint amb Tom Jobim. Elis Regina, un mite de la música brasilera que protagonitza tot el Mixtures, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol ha arribat als Estats Units poc abans a les 3 de la tarda, després de la victòria al Mundial. Els jugadors tenen aquesta tarda una agenda farcida d'actes institucionals. A 4:45, els jugadors i el cos tècnic seran rebuts al Palau de la Zarzuela pels reis Felip i Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia. I a les 6, la selecció es traslladarà al Palau de la Moncloa, on serà rebuda pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Precisament fa tot just una estona ha felicitat la selecció campiona del món. Ho ha dit des d'Argèlia, on està la visita oficial i abans d'arribar a Madrid per rebre'ls aquesta tarda. L'escoltem.
2: En un dia com hoy, de mucha alegría y de celebración en España, me permitirá que empiece por darle las gracias a la selección española, al equipo técnico, por su juego, por su esfuerzo y por la victoria, porque es una victoria, lógicamente, de todos los españoles y españolas.
1: Després d'això, l'autobús dels campions sortirà de l'intercanviador de Moncloa entre 8:15 i les 8 per fer una rua per Madrid fins a arribar a la plaça de la Cibeles. Més qüestions. Raül Moreno relleva Mònica Martínez del capdavant de Drets Socials. La consellera ha deixat el càrrec avui a petició pròpia per motius personals. Esquerra i els Comuns han parlat d'aquest primer canvi a l'executiu de Salvador Illa. El portavot d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà l'últim i diu que reflecteix la precarietat del govern.
3: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
1: I tanquen una piscina municipal de Lleida per vidres a l'interior. Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir-la demà, alhora que també estan investigant el tema. 18 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Illa, al Maresme. Un operatiu conjunt dels Mossos i la policia local ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Welcome to this fucking city. I hope you had a good trip.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Raül Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Bravo ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i ha pres possessió del càrrec fa tot just una estona. Escoltem el moment concret en què ha promès el càrrec.
2: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
3: Sí, prometo.
1: Es tracta del primer canvi a l'executiu de la investidura ara fa 2 anys. En l'acte de presa de possessió, Salvador Illa ha volgut destacar que es tracta d'un canvi de conseller, però no un canvi de polítiques. Illa ha volgut defensar també la política entesa com a servei públic.
2: També és un missatge de reivindicació de la política entesa com a servei públic. No és senzill, ni és... hauria de ser... o m'agradaria que fos més comú que persones amb trajectòries professionals d'excel·lència en els àmbits acadèmics, com el que ens ocupa de la senyora Martínez Bravo, amb una trajectòria professional consolidada, diguin, moment, jo paro i em dedico un temps al servei públic per des de la política.
1: El nou titular de Drets Socials en el govern està tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ha estat 12 anys i també exercit de diputat al Parlament els darrers 9 anys. Més temes. El Tribunal de Comptes dona 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'exalcàrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont perquè presentin al·legacions sobre la possible aplicació de l'amnistia després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés, recordem-ho, la seva legalitat i digués que els diners gastats en el procés no afectaven els interessos financers de la Unió. D'aquesta manera, tot i la resposta a les seves qüestions prejudicials que donava la raó als demandants, el Tribunal de Comptes no aplicarà de moment l'amnistia. També diu a les parts que aportin documentació que considerin pertinent en relació a l'origen dels fons utilitzats per realitzar les despeses de l'1 d'octubre. I una dona de 78 anys va morir ofegada ahir a la tarda en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Es tracta de la 8a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya el dia 15 de juny. A banda, una 20ena de persones, recordem, han resultat ferides en ofegaments a les piscines des d'aquesta mateixa data. La majoria infants. Pel que fa en balanç de platges, fins ara hi ha hagut 12 ofegaments mortals, mentre que 3 persones han perdut la vida en el bany d'aigües interiors.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: A la línia recta, bicicleta sense llum.
2: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Som pendents de la selecció espanyola de futbol, que té aquesta tarda una agenda farcida d'actes institucionals. Els jugadors i el cos tècnics seran rebuts a la Zarzuela pels reis Felip i Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia. La selecció es traslladarà després al Palau de la Moncloa, on serà rebuda pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'autobús dels campions sortirà de l'intercanviador de Moncloa entre 7:45 les 8, tot i que sembla que hores d'ara van en retard, per fer una rua per Madrid fins a la plaça de la Cibeles. A hores d'ara, de fet, hi ha centenars de persones que els hi esperen per fer aquesta celebració del títol de campions del món. La criminalitat a Barcelona ha baixat un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%, però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són les dades que han presentat avui a la Junta Local de Seguretat. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 a Soses, al Segrià. Segons ha informat la policia, l'home ha sigut detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora d'aquesta tarda. Els fets haurien passat dissabte al vespre, després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar el cos sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta. Els fets estan sota secret de sumari. I la Comissió Europea ha anunciat una multa de 550 milions d'euros contra la plataforma de comerç electrònic xinesa AliExpress per incomplir amb les seves obligacions en virtut de la llei de serveis. L'executiu comunitari considera que la companyia ha vulnerat la normativa per no haver avaluat ni mitigat adequadament els riscos que suposa pels usuaris europeus, entre els quals hi ha joguines perilloses o cosmètics tòxics. L'executiu comunitari ha augmentat la multa per no disposar de prou personal per revisar els productes potencialment il·legals que ven aquesta marca xinesa.

0: línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 490 abans de Crist, la plana de Marató, a pocs quilòmetres d'Atenes, va ser l'escenari d'uns dels enfrontaments militars més cèlebres de l'antiguitat. L'imperi persa havia desplegat la seva flota pel mar Egeu, amb l'objectiu de sotmetre les illes i castigar Atenes i Erètria pel seu suport a la recent revolta jònica. Per fer front a aquest desembarcament, l'exèrcit atenenc va decidir avançar cap a la costa per bloquejar el pas de les tropes perses a Marató. Però com es va arribar exactament a aquest punt? Com es va planificar aquesta incursió persa cap a la Grècia continental? Quin va ser el xoc tàctic real entre la falange d'hoplites grecs i l'exèrcit de Darius? I quant hi ha de mite i de certesa històrica en la famosa cursa de Filípedes fins a Atenes? Benvinguts a la plana de Marató. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio de mitologia, segons el 3CAT. Moltes gràcies per la menció.
3: A l'Atrapa'm si pots.
2: Atrapa'm si pots.
3: Va sortir, si és increïble.
2: Va fallar. El programa d'història de Ràdio Castellari, La Xarxa, penúltim programa de la temporada per parlar de la Primera Guerra Mèdica, amb els nostres historiadors de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: I Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, per què parlem de les guerres mèdiques i no de les guerres pèrsiques?
3: Doncs, bàsicament per una generalització dels grecs, perquè abans que es formi el gran imperi dels perses Aquemènides, que són els que llançaran aquesta invasió, no?, contra les ciutats gregues, el que coneixem com la potència hegemònica del Pròxim Orient, a la regió de l'Iran com a epicentre, eren els medes. Llavors, quan els perses substitueixen, no?, aquesta gran potència que són els medes, i absorbeixen tot el seu, bueno, tot el seu imperi, assimilen la cultura, etc., no?, pels grecs els termes meda i persa es converteixen en una mena de sinònims, no? Llavors, els grecs de l'època referiran als invasors orientals com a medes, i per això nosaltres, que som molt hereus de la historiografia, si ho podem dir així, la historiografia grega, en diem guerres mèdiques. Però efectes pràctics, els grecs estaven lluitant contra l'imperi persa Aquemènida.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem, programa canònic avui, dels que ens agraden també escoltar, com no, la primera guerra mèdica, amb l'Albert Abril portant una mica el ritme del programa d'avui i proposant-nos la música de l'Assassin's Creed Odyssey.
1: Què en penses d'aquest?
0: És un dels bons, però no és el millor.
1: Sí?
0: No, home.
2: A mi em va salvar la pandèmia.
1: A mi també.
2: Me'l vaig passar durant el confinament.
0: Però no per això és dels millors.
2: Bueno, estàs tancat, sí, però pujat al puto Partenó.
1: Clar, tio, és que només per això val la pena.
0: Jo em quedo amb els de Roma, amb els d'Itàlia, Ezio Auditore.
1: Home, clar.
0: Aquests són els millors.
1: Però si compares, sí.
0: Sí, però molt bo. De què parlarem avui, Albert?
1: A veure, avui parlarem, òbviament, de la Primera Guerra Mèdica, no? I per fer-ho ens hem de desplaçar als anys 492-490 abans de Crist. També parlarem de la famosa batalla de Marató, la passarem molt ràpid, i ens hi acostarem llegint a l'historiador grec Heròdot, que, com bé sabeu, quan anem a fonts primàries tan llunyanes i sobretot també quan anem a preguntar-li coses a Heròdot també l'hem d'agafar una miqueta amb pinces, però ens donarà moment, bueno, jo crec que ens donarà momentazos. Llavors, tinguem en compte que per l'imperi persa aquesta batalla va ser gairebé una, entre cometes, una anècdota perifèrica, i per nosaltres, no, per la cultura més occidental, s'ha convertit en un dels grans mites fundacionals d'Occident, no? Ens han venut moltíssim el relat de la democràcia grega que atura el despotisme asiàtic, i aquesta lectura, ni de bon tros, és una lectura honesta.
2: Sí, de fet, ni que sigui perquè per culpa dels grecs tenim maratons, gent que corre i es fica vaselina a les ingles per córrer millor. En qualsevol cas, sembla que Marató s'ha convertit en un dels grans esdeveniments històrics. T'has fet una imatge mental?
1: No, estava pensant on anava això.
2: No, bueno, pues, que quan parlem de Marató, Marató s'ha convertit en un gran esdeveniment històric molt important en l'imaginari occidental, no? I una mica perquè és això.
1: A veure, sí que és cert, però hem d'anar amb compte, no? Perquè les guerres mèdiques en general, no només la batalla de Marató, és un dels episodis més instrumentalitzats de la història europea. Ja n'hem parlat en molts programes, no?, de la construcció aquesta, de la contraposició, no?, entre Orient, Occident, etc.
2: 299-300.
1: Mira, el tinc apuntat, per citar-te, si la pregunta 4, crec. Doncs això, que és un dels episodis més instrumentalitzats, aquesta narrativa que ens ha arribat, no?, que els homes lliures i democràtics aturen l'avenç del despotisme esclavista asiàtic, no?, que és una, en bona part, és una construcció política feta pels propis atenencs del moment, i amplificada per la historiografia posterior, sobretot del segle XIX, etc. Molt vinculat, bueno, amb la independència de Grècia, bé, és igual, no hi entrarem. Però, si us sembla, comencem una miqueta fent quatre punts, no?, per la democràcia atenenca, que podríem dedicar a programes sencers en dir que de democràcia tenia poquet, no?, però per ser molt, molt, molt ràpids. El 490 és una democràcia molt incipient i només era democràcia per una minoria molt concreta, sí, pels homes lliures, nascuts a la ciutat i amb propietats suficients com per ser considerats ciutadans. Llavors, quedaven excloses totes les dones, que ja és la meitat de la població, tots els esclaus, que era una economia bastant esclavista, per tant, una part enorme de la població també quedava fora, i el que anomenaven els matecs, és a dir, que els residents estrangers, és a dir, els que no tenien la ciutadania atenenca, que també eren una gran part de la població d'Atenes. Per tant, la participació en aquesta democràcia estava reservada a una petita elit de la ciutat.
0: I a nivell polític, en l'àmbit polític, l'imperi persa com el podem caracteritzar?
1: Clar, l'imperi persa, clar, tampoc és, o sigui, és una monarquia, òbviament, però historiogràficament és molt inexacte presentar-lo com un estat esclavista i despòtic en aquesta contraposició tan tramposa, no?, amb la lliure i democràtica Atenes. De fet, l'imperi Aquemènida, i això tampoc és per justificar res, òbviament, la història tampoc serveix per això, per fer un partit a qui era més democràtic o més llibertari. Però, si més no, era conegut també per una certa tolerància religiosa, tolerància per les cultures que tenia sotmeses, no?, respectava les tradicions locals, permetia que els pobles mantinguessin certes institucions i la seva llengua, i fins i tot Ciro el Gran, que serà un dels grans monarques d'aquest imperi, allibera el poble jueu del captiveri babiloni.
2: No es pot encertar sempre.
1: Exacte. Òbviament no és cap paraís, no?, però la caricatura aquesta que sempre ens pista pinten del despotisme brutal que fa la tradició grega, és molt filla d'una mena de, entre cometes, d'una propaganda de guerra de l'època, eh? Llavors els atenencs utilitzen Marató i la guerra mèdica durant dècades per justificar la seva hegemonia sobre les altres polis gregues. Sí, ja ho anirem veient. La batalla va ser real, la guerra va ser real, la victòria de Marató és extraordinària, però el mite que l'envolta diu molt més sobre com Occident s'ha volgut explicar ell mateix, no? I aquesta contraposició entre Orient i Occident, que no pas el que va significar aquesta batalla a nivell global en aquell moment.
2: Va estar guai la batalla, però no per fer anar una marató.
1: Exacte.
2: Molt bé, aterrem una miqueta als fets històrics, no? Estaves parlant a l'imperi persa, però per entendre una mica la magnitud d'aquest xoc, posem una mica, com sempre que parlem de guerres o de batalles, les peces al tauler. Què era exactament l'imperi persa en aquell moment? Què incluïa?
1: A veure, el millor que podeu fer, com ja hem dit abans, és escoltar el capítol que els hi va dedicar l'Alberto, el 299, que és dels meus primers capítols com a membre de les Forces de Troia.
2: Sí, va ser. De fet, és el programa en el que et vas unir.
1: Ah, mira, veus? Sí. Doncs el primer. Just després em van fer una amb en Roger Riera sobre l'ombra de les Termòpiles, que va ser molt interessant, que també precisament parlem d'aquests temes. Llavors, ens hem de situar al segle V, abans de Crist. L'imperi persa, governat per la dinastia Camènida, era una gran potència, s'estenia des de la vall d'Indus, no, l'actual Pakistan, fins als Balcans, i arribava fins a les portes de Grècia. De fet, si volem posar una mica de noms propis, no, ocupava els territoris que avui dia es correspondrien amb l'Iran, Iraq, Turquia, Egipte, Síria, Israel, Afganistan, Palestina, Grècia, Bulgària, Índia, etc.
2: La part tranquil·la, exacte.
1: En aquell moment, segur. Clar, estem parlant d'un imperi que s'ha calculat que podria mesurar més o menys 5 milions de quilòmetres quadrats, que, per fer-nos una idea, és una extensió similar al que tenia Roma en el moment de la seva màxima expansió.
2: M'encanta. Imperi romà com a camp de futbol sí, històric, no?
1: Això
2: feia 3 imperis romans. Això feia...
1: aquest imperi havia estat fundat per Ciro el Gran, al segle 6 abans de Crist, ampliat per Cambises II, i en el moment de la nostra història parlem de Darius I el Gran. Era un imperi immens, riquíssim, molt ben organitzat en províncies anomenades satrapies, que després en parlarem una miqueta, i amb una capacitat de mobilitzar tropes d'arreu. Sí, per tant, era un imperi molt divers, molt poderós, i no ens l'hem d'imaginar, òbviament, com un imperi centralitzat modern, eh? Però bueno, si més no, era això.
0: I la Grècia d'aquell moment, com era?
1: A veure, ens han repetit la cançoneta, i ens hem repetit nosaltres mateixos 1000 cops, no? La Grècia del moment era totalment diferent. Sí, l'Hèlade, la Grècia, ja sabeu que no era una entitat política unificada, ni molt menys. On Pèrsia era un estat centralitzat i jeràrquic, Grècia era un mosaic de centenars de polis, aquestes ciutats d'estat independents. No entrarem en el funcionament de les ciutats, però el que sí que hem d'entendre és que cada una d'elles tenia el seu govern, les seves lleis, el seu exèrcit, la seva moneda, els seus déus, etc. Algunes eren oligarquies, d'altres eren tiranies, d'altres diarquies, i algunes començaven a experimentar una miqueta amb això de la democràcia, no? Algunes de les més famoses les sabem perfectament: Atenes, Esparta, Corint, Tebes, i no cal anar més enllà perquè a tots i totes ens sonen. Llavors, l'únic que unia a totes aquestes ciutats era una llengua, era una religió i un sentiment cada cop més incipient, sobretot les guerres mèdiques, el que dèiem abans, no ajudaran molt a crear aquest sentiment de grecs, no? com a tal, de pertanyen a una mateixa cultura diferenciada de la resta del món. No? Aquesta idea de que nosaltres som els civilitzats, som els grecs i els altres són els bàrbars, no? Els barabar, aquests que no parlen grec. El que hem d'entendre també és que les ciutats gregues no només existien a la península dels Balcans, sinó que hi havia ciutats gregues per tot el Mediterrani, ja que s'havien fundat moltes colònies durant els segles anteriors, i en aquest cas ens interessa parlar entre aquelles ciutats que queden entre els Balcans i Pèrsia. I parlem, en aquest cas, de la Jònia, no? De la ciutat Jònies. Aquestes colònies gregues estaven situades a la costa occidental d'Àsia Menor, que això seria actualment a Turquia, la costa més occidental, que des del segle VI, òbviament abans de Crist, estaven sota sobirania persa. Llavors, els perses es feien pagar tributs, hi havien col·locat tirans com a titelles de l'imperi, i en concret ens interessa la satrapia de Sardes, la satrapia de Lídia, de la zona de la... Això, la satrapia de Lídia, que era aquesta la que nomenava els governadors i controlava les polis sotmeses de la Jònia. Llavors, hem d'entendre que en aquesta regió de l'actual Turquia hi havia tot de polis gregues que estaven sotmeses a l'imperi persa.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sabaton, un altre cop.
1: Un altre cop?
0: Sí. Èpic, no?
1: Bueno, donen ganes d'invair...
0: Testosterona,
1: sí, sí.
0: No?
1: No sé si Grècia o Polònia, però donen ganes d'invair coses.
2: Molt bé, continuem amb el capítol d'avui situant els protagonistes. Estàvem parlant de les costes occidentals de l'actual Turquia. És aquí on començarà el conflicte?
0: Sí. A les costes occidentals del que seria l'Àsia Menor, no? Com comentàvem abans, el separador és una zona plena de ciutats gregues, que aquestes ciutats gregues estan sotmeses als perses aquemènides. Podríem parlar, per exemple, de ciutats que ens sonaran com Efes, Milet, Halicarnàs, Foquea, etc. De fet, els grecs jonis, per simplificar-ho moltíssim, perquè no entrarem en detalls, clar, estaven... entre cometes, farts, no?, d'aquesta pressió persa. No entrarem en detalls, però pensem que aquestes ciutats gregues en el seu moment havien estat polis independents, no?, que mantenien unes relacions comercials molt intenses amb les ciutats gregues més de la península del Peloponès, més europees, no?, i que de cop un imperi doncs les va... absorbir, però recordem que respectant la llengua, respectant certes institucions i respectant certa autonomia. Si més no, el que hem d'entendre és que el primer pas cap a aquestes tensions, cap a aquest conflicte, succeeix el 499 abans de Crist a un personatge que es deia Aristàgores. Aristàgores era el tirà de Milet, que potser podríem dir que era la ciutat jònia més important de la regió. Aristàgores havia de dirigir una expedició militar contra l'illa de Naxos, una expedició patrocinada pel propi sàtrapa persa, i va fracassar en aquesta expedició. Vale? Va fracassar estrepitosament. Llavors, després d'aquest fracàs, Aristàgores, veient que aquí també hi ha una miqueta d'interessos personals, tenia molta por de ser deposat com a tirà a la ciutat. Llavors, van a fer uns vinets rebaixats amb aigua i va trobar la solució. Doncs, per no ser deposat com a tirà, per no ser deposat per al sàtrapa persa que m'està controlant, doncs què faré? Doncs em revoltaré contra l'imperi més poderós de la regió, em revoltaré contra els perses aquemènides. I dit i fet, decideix restaurar la democràcia a Milet, també poso restaurar entre cometes, i convoca totes les ciutats jònies a la revolta, i els diu, som-hi, comencem la revolta jònia, no? I efectivament la revolta jònica, perdoneu, tindrà lloc entre el 499 i el 494 abans de Crist. Llavors, aquest serà el primer gran enfrontament entre el món grec i l'imperi persa. I el que hem d'entendre és que serà aquesta revolta el que al final s'acabarà convertint en una, bueno, en una invasió persa i llavors també en una guerra, no?, entre el món persa i el món grec.
1: Perquè hem d'entendre que aquestes ciutats jòniques gregues demanen ajuda a les ciutats continentals.
0: Efectivament. De fet, Aristàgores sabia perfectament que les ciutats jònies no podien fer res soles contra Darius I. Per tant, el que fa és anar a buscar ajuda en els seus cosinets de la Grècia continental, no?, de la Grècia dels Balcans. Primer de tot, a qui vas a buscar? Pues, el que està més fort, no? Primer vas a buscar Esparta, la ciutat que tenia el millor exèrcit, o ja tenia la fama de tenir el millor exèrcit de l'Hèlada. Però el rei espartà, en aquell moment Cleòmenes, quan s'assabenta que la capital persa... Això ens expliquen les fonts, eh? Quan s'assabenta que la capital persa, Susa, està a 3 mesos de camí, diu, ni de conya. No me'n vaig tan lluny de les meves terres, perquè els espartans, és cert que eren molt recelosos d'allunyar-se de les seves terres, però no perquè sí, sinó perquè el sistema productiu i el sistema polític dels espartans es basava moltíssim en el control de les terres, el control de les ciutats del voltant, el control dels esclaus, i allunyar-se podia portar revoltes.
1: Això està molt bé, no? Soc una gran potència militar, soc el millor guerrer del món, però només quan em ve bé.
0: Exacte, només al costat de casa.
1: Ui, no, és que tinc molta planxa per anar-me'n.
2: M'agafa lluny.
0: Les termòbiles sí. Quedaven més a prop, no? Com que els espartans li van dir que no, doncs van dir, bueno, doncs me'n vaig cap a Atenes. Els atenencs, què els hi passa? Doncs que els atenencs tenien un lligam cultural, però sobretot comercial, molt fort amb els jonis. I, efectivament, els atenencs envien 20 trirems ajudar a la revolta jònia. A Erètria, una altra ciutat grega, també envia uns quants trirems, un total de 5. Vale? Per fer-nos una idea, les fonts diuen, això, com sempre, un altre cop, les xifres, no, de les tan antigues, ens diuen que entre Atenes i Erètria envien uns 10.000 efectius a ajudar aquesta revolta jònica. Llavors, aquesta força expedicionària que salparà, travessarà el mar Egeu per ajudar a la revolta, és el que encendria el conflicte i passaria a ser una revolta d'unes quantes ciutats a una guerra oberta entre dues civilitzacions, si ho volem dir així.
2: Doncs entrem-nos en la revolta. Què és el que van fer les ciutats jònies rebels?
0: La primavera del 498 abans de Crist, les forces gregues i jònies van avançar cap a Sardes. Sardes era la capital de la satrapia de Lídia. Sí, el que dèiem abans, aquesta satrapia era la que governava la ciutat jònies. Per fer-nos una idea, actualment es correspondria amb les províncies turques d'Esmirna i Manissa, però, per concretar encara més, és la meitat més occidental del que seria la península d'Anatòlia. Clar, quan les tropes gregues avancen cap a Sardes, l'agafen totalment desprevinguda. Entren a la ciutat, prenen la ciutat baixa, la ciutadella de la ciutat sí que aguanta, sí que resisteix, però què passa? Que quan les tropes gregues es retiren, hi ha un incendi devastador que es carrega tota la ciutat, o sigui, destrueix tota la ciutat. De fet, aquí és curiós, no? Perquè quan són els perses els que ataquen, són els perses els que incendien, i aquí les fonts ballen una miqueta, no? Diuen, no s'acaben de posar d'acord sobre si l'incendi va ser intencionat o va ser un incendi, sense voler, s'ha calat foc i s'ha estès per tota la ciutat. Però, bueno, si més no, el resultat és el mateix. Sardes, la gran capital de la regió, va cremar durant diversos dies, i, de fet, una cosa que sí que remarca és que es crema el temple de la deessa local, que era a Cíbele, i aquest temple va quedar destruït, no? Com a símbol més d'aquesta destrucció que va tenir la capital de la satrapia.
1: Doncs ja tenim el titular de la premsa del dia d'avui, no? Arde Cíbeles.
2: Exacte. Estan pensant, no?
1: A solo unos pocos miles de kilómetros de Madrid. La cosa entenem que no queda així, no? Que grecs i jònics cremin la capital persa de la regió fa que aconsegueixin el que volen, s'acaba aquí el conflicte...
0: Ni de conya, ni de bon tros. De fet, podríem qualificar, si miréssim com si estiguéssim comentant una sèrie, podríem qualificar aquest atac a la ciutat de Sardes com un gran error de càlcul, perquè, òbviament, després de la crema d'aquesta capital de la satrapia, els atenencs i els eretris fan mitja volta i se'n tornen cap a casa, pensant que ja havien complert amb la seva ajuda, no? Nosaltres ja us hem portat els trirems, els ciutats, hem saquejat la capital de la satrapia, ja està, ens en tornem. Sí, però l'únic que havien aconseguit amb aquest incendi era despertar el gegant, sí, els perses. L'imperi persa reacciona, després de diferents escaramusses, cremes, saquejos, la revolta jònia s'acaba definitivament, és aixafada, el 494 abans de Crist, amb la derrota decisiva de la flota jònica a la batalla de l'Ade i la destrucció de la ciutat de Milet. Recordem que Milet havia estat la ciutat instigadora d'aquesta revolta, és presa, és saquejada, i les fonts ens expliquen que la població masculina és massacrada i les dones i els nens venuts com a esclaus. Per tant, Milet i la ciutat jònies ja queden pacificades, però Atenes i Erètria, que eren aquestes dues ciutats que havien ajudat a la revolta, no quedarien impunes.
2: I què en pensa Darius d'aquestes ciutats de l'altra banda del mar? Farà alguna cosa?
0: Evidentment, perquè si no tindríem primera guerra mèdica, i segurament ni segona. Per respondre a aquesta pregunta, jo crec que val la pena explicar un parell d'anècdotes dels textos d'Heròdot, perquè quan Heròdot explica que quan Darius rep la notícia de l'incendi de Sardes, pregunta... Qui collons són aquests atenencs? No? Qui són aquesta gent? No n'havia sentit de parlar mai. Quan li expliquen, sí, els atenencs són una ciutat grega que està a l'altre costat del mar Egeu, no sé què, doncs Darius agafa un arc, dispara una fletxa cap al cel i demana als déus que li permetin venjar-se.
1: Que és una gilipollez enorme. És com pixar en contra del vent, no? Si tu dispares una fletxa cap amunt...
0: Et pot caure a sobre.
1: Hauria estat molt bé que la guerra que hagués acabat aquí, no? O que es diguessin guerres mèdiques perquè van haver de quedar un metge.
0: Perquè Darius en algun moment havia sortit aquesta broma. En algun moment...
1: Segueix,
0: no, per favor. I a més, per no oblidar-ho mai, per no oblidar-se mai de qui eren aquests atenencs, va ordenar a un dels seus servents que cada dia durant el sopar li repetís tres vegades, a cau d'orella, senyor, recorda els atenencs. Senyor, recorda'ls.
1: S'ha de ser justet, també, no?
0: Sí, t'ho hem de recordar tres cops al dia.
1: Tres cops al dia, és com...
0: T'espatllen el sopar, Sergio?
1: Sí.
2: Què ha passat?
0: Sí, sí, sí. I efectivament, després de recordar-li tres cops cada dia al cap d'uns anyets, no se n'ha oblidat, i és que entre el 1400... Ah, perdó.
1: Ja, però sí, clar, del 494 al 492 van dos anys.
0: Molts cops, eh?
1: Jo hagués calculat quants records els atenencs li van fer, no? 365 per dos, tres anys, tres cops al dia. Calculeu vosaltres mateixos la turra que li van fotre aquest programa.
0: La torre gran podcast, per cert. Doncs, després de repetir-li tantíssims milers de cops que qui eren els atenencs, Darius envia ambaixadors a totes les polis gregues exigint allò que surt a la pel·lícula, no? I al còmic de 300, que diu terra i aigua, no? Que era el gest simbòlic de submissió del gran rei. Això també l'Alberto en va parlar en el programa 499, però perquè ens fem...
1: 299.
0: Perdó, mare, com estic amb els números. 299.
1: El 499 va ser de la batalla de Mühlberg.
0: Hòstia, és veritat, just abans del Palau Robert. És veritat, és veritat. Quina bona memòria, eh?
1: Bueno.
0: I el... No, és igual, no entrarem. El rei envia aquests ambaixadors exigint terra i aigua com a gest simbòlic de submissió a les ciutats gregues, i la majoria de les polis accepten. Però, òbviament, Atenes i Esparta van refusar. Però és que no només van refusar, sinó que el que van fer va ser matar els ambaixadors, que, òbviament, és una mala idea, perquè tota la maquinària bèl·lica de l'imperi persa es posa en marxa de manera bastant implacable.
1: Molt bé, aquí ja comença la part divertida. Darius ja per fi diu, deixa de dir-me recorda els atenencs.
0: Per fi.
1: Ja me'n recordo. Vull dir, molt imperi persa, molt important, però podrien haver inventat els pòssits, saps? Que sigui un pòssit al costat del llit i no necessites a una persona
0: que et vagi menjant l'orella cada nit
1: repetint-te milers de vegades el mateix. En qualsevol cas, comença l'acció, comença la invasió persa.
0: Sí, la invasió persa té un total de dues fases. Les explicarem breument per tampoc entretenir-nos en molts detalls tècnico-tàctics, però situem-nos al 492 abans de Crist. La primera campanya la lidera Mardoni, que era gendre del gran rei. Llavors Mardoni realitza una operació en paral·lel. Mentre un exèrcit terrestre va passejant per les terres balcàniques, resseguint les ciutats gregues, sotmetent-les, etc., una flota va resseguint l'escarpada costa grega en paral·lel. Vale? Per tant, imaginem-nos una operació doble, no? Per terra i per mar. Llavors, Mardoni surt per terra, travessa l'estret del Bòsfor, passa per Tràcia i Macedònia, a la costa nord de l'Egeu, i en dues regions són sotmeses, va? Dues regions bastant grans, de seguida se sotmeten a l'imperi persa. Però mentre la flota persa ressegueix la costa, es troben amb una tempesta al Cap Athos que destrueix gran part de l'armada. Clar, les fonts antigues ens parlen de 300 vaixells enfonsats i 20.000 homes morts al mar. A veure, un altre cop el tema de les xifres. Segur que hi va haver aquesta tempesta, segur que es van enfonsar vaixells. Ara, 20.000 homes enfonsats i morts al mar, poc probable, però si més no significatiu, no? Hi va haver aquesta tempesta.
1: A mi m'encanta perquè quan els atenencs envien 20 vaixells i els d'Eritrea envien 5, els 25 vaixells caben 10.000 homes, i en canvi els perses en 300 vaixells caben 20.000. O sigui, aquí hi ha algú que va o molt apretat...
0: Eren vaixells molt... petitonets.
1: Eren
0: petitonets. Sí. Si més una vaixellets petits. Digues.
1: Anaven lent, no anaven amb perses, dic, amb presses.
0: No. Aquesta sí que no m'esperava,
1: No ha entrat, no ha entrat, ho sento
0: molt. No, bueno,
1: demano disculpes.
0: A mitges, ha entrat a mitges.
1: Mira com el... Vinga, seguim.
0: A veure, després d'aquesta desfeta de la tempesta, Mardoni es veu obligat a retirar-se i la campanya s'atura aquí. Per tant, primera fase superada.
2: Val, però Darius continua i és quan començarà la segona fase?
0: Com que Darius està convençut que es vol venjar d'aquestes ciutats gregues que van enviar reforços a la revolta jònia, canvia d'estratègia totalment i decideix fer un atac amfibi pel mig del mar Egeu. El 490 abans de Crist envia una segona força directament per mar. I estem parlant d'una expedició imponent, un altre cop, xifres antigues, però bueno, ho estic dient cada cop, però ja...
2: Ens ho creiem i ja està, sí, perquè hem de jugar,
0: sí,
2: però...
0: Sí, perquè hem vingut aquí a 600 vaixells de transport i de guerra i un exèrcit d'entre 20.000 i 25.000 soldats d'infanteria més tot un cos de cavalleria. Tornem al tema dels vaixells, les mides.
1: Aquí com anaven cavalls, anaven més amples.
0: Ah, vale. El comandant d'aquesta expedició és Datis, un general Meda molt experimentat, acompanyat d'Artafernes, que aquest Artafernes era fill del sàtrapa de Sardes, la ciutat que havien incendiat els jonis, no? I també donava la casualitat que era nebot del rei Darius. Una cosa que ens demostra un cop més que els governants de les satrapies acostumaven a estar emparentats, no?, amb la monarquia persa. I amb ells hi viatjava un programa clau que era Hípies. Per d'ell, potser en parlem en un altre moment. Llavors, aquesta expedició tan gran, tan monumental, tenia un objectiu molt clar, que era destruir Erètria i destruir Atenes. Sí? Era una expedició de càstig. I això vull que quedi molt clar, perquè molts cops es pinta la guerra mèdica com que volien envair Grècia, i no és així. Vale? El que volien era destruir la ciutat d'Atenes i Erètria. La invasió de Grècia vindrà després, vindrà amb la Segona Guerra Mèdica, amb Xerxes, etc.
1: Molt bé, i com és aquest viatge de la flota persa pel mar Egeu? Aquests 600 vaixells, milers de soldats, cavalls...
0: Una miqueta com una apiconadora. Sí? La flota persa va saltant d'illa en illa a través de les Cíclades, les va sotmetent pel camí, gairebé sense resistència. Naxos, que havia resistit aquella expedició del tirà de Milet en el 499 abans de Crist, és incendiada sense cap pietat, sí, perquè s'havia revoltat contra Pèrsia, etc. Però, en canvi, Delos, l'illa sagrada d'Apolo, és respectada. De fet, s'explica que Datis, el comandant d'aquesta expedició, fa una ofrena de 300 talents d'encens en un gest simbòlic molt ben calculat, aquí també, molt interessant. Finalment, a l'illa d'Eubea, on hi ha la ciutat d'Erètria, arriben allà, que és un dels seus primers objectius. Llavors, l'exèrcit persa desembarca, posa setge a la ciutat, Erètria resisteix durant 6 dies, però fixeu-vos que la ciutat és presa per la traïció de dos ciutadans des de dins que obren la porta als perses. Això els grecs ho fan molt, no? Quan perden una batalla, quan passa alguna cosa, és que algú ens ha traït. No és perquè nosaltres l'haguem liat, no? Sinó que hi ha hagut una traïció interna, han col·laborat amb els perses, que els han subornat, els han seduït, etc. Llavors, els perses entren a la ciutat i les fonts gregues ens expliquen que les conseqüències són devastadores. La ciutat és saquejada, els temples són incendiats. La idea aquesta, no?, de la venjança simbòlica, perquè com que es van cremar els temples de Sardes, no?, doncs nosaltres també us cremem els temples grecs. I tota la població és esclavitzada, deportada a l'interior de l'imperi persa, i Heròdot explica que Darius s'assegura d'instal·lar-los, tots aquests esclaus, ben a prop de la capital de Susa, de la capital de l'imperi. Per tant, primer objectiu completat. Sí? Ara la flota posa rumb al sud, cap a l'Àtica, i ara ja li toca el torn a Atenes.
2: Atenes, ciutat on els seus habitants devien estar absolutament confosos amb tota aquesta situació, però, clar, els perses on decidiran desembarcar exactament?
0: Això segur que la majoria dels oients ja saben la resposta, i és que els perses decideixen desembarcar a Marató, a la platja de Marató, que queda a uns 40 quilòmetres al nord-est d'Atenes. Però la pregunta és, per què allà? No, per què?
1: Per què allà?
0: Per què allà? Els perses trien Marató per dues raons fonamentals. La primera és purament militar. Marató és una platja que precedia una plana molt àmplia, ideal per desplegar-hi la seva poderosa cavalleria i sobretot els carros de guerra perses, que era el punt fort de l'exèrcit acadèmica. La segona raó és que els perses anaven assessorats i guiats per un traïdor grec que coneixia perfectament el terreny a la perfecció. Fixeu-vos, un altre traïdor.
1: Molt bé, i què podem saber d'aquest nou traïdor? De qui estem parlant?
0: L'hem mencionat breument abans. Portaven amb ells a Hípies, i us avanço que no és un traïdor qualsevol, sinó que havia estat tirat a Atenes i té una història bastant interessant darrere seu. Però com que el guió m'estava quedant molt llarg i no volia fer dos programes de la Guerra Mèdica, doncs...
1: De
0: la Primera Guerra Mèdica.
1: O sigui, no volies fer un marató de programes.
0: No volia fer un marató de programes. És un personatge que segurament desenvoluparem en una píndola per mecenes. Només us dic, així com us tiro la xarxa, diem-vos que la nit abans de la batalla té somnis bastant turbulents relacionats amb la seva mare.
1: Espero que dir-li no me pises lo fregao.
2: Molt bé, Atenes sap que Eretria ha caigut i que la flota persa s'acosta per desembarcar. Com reacciona Atenes davant d'aquesta ciutat, d'aquesta situació tan desesperada?
0: A veure, hi va haver molt pànic, evidentment, però els atenencs van ser bastant pràctics aquí. El que fan és decidir, o sigui, òbviament el que fan és mobilitzar immediatament el seu exèrcit de ciutadans, sí, aquests ciutadans lliures que es podien pagar el seu propi armament, no, els famosos hoplites, i com que Atenes s'acabava d'estrenar en la democràcia, el seu exèrcit estava dirigit per 10 estrategos. Molt ràpidament, el que hem d'entendre és que els estrategos eren generals escollits per cada una de les tribus d'Atenes. A més, hi havia un cap de tota aquesta tropa, de tot l'exèrcit, que era el Polemarca, que llavors era un home anomenat Calímac. Entre aquests generals, destacarem l'intrèpid Milcíades el jove, no confondre amb Milcíades el vell, que havia servit a la cort d'Arius durant anys com a governador, governador d'una zona de Tràcia que estava governada pels perses, cosa que li donava un coneixement directe de les tàctiques militars perses que cap altre comandant atenenc tenia, no? Llavors, els comandants prenen una decisió bastant interessant, arriscada però interessant, i és que no es quedarien darrere les muralles de la ciutat d'Atenes, sinó que anirien directament a la platja de Marató per bloquejar l'avenç persa. O sigui, la idea era impedir que l'exèrcit persa es pogués desplegar per tota la zona de l'Àtica.
1: Tenim un exèrcit persa immens, tenim uns atenencs en inferioritat que tenen l'experiència d'Erètria, i entenc que demanen ajuda, no? Fan un Gondor demana ajuda a Rohan Responde. Sí.
0: En comptes d'encendre Alimares, crec que es diu...
1: Almenares.
0: O
1: Talaies.
0: Sí, Alimares, crec que és. En comptes d'encendre les Alimares, no? Com fa el nostre estimat Pippin, envien un missatger a córrer, no? A demanar ajuda urgent, òbviament un altre cop al cosí gran, Esparta. No envien un missatger qualsevol, sinó envien un amaròdrom, que era un corredor professional de llarga distància, anomenat Filípades, que segurament us sona a tots i totes. Filípades corre des d'Atenes fins a Esparta, que són entre 225 i 240 quilòmetres, en menys de 2 dies, per entregar un missatge de socors. És una proesa física extraordinària, però també segurament hi ha una miqueta d'invenció, no? en tot això. Però bueno, si més no, Filípades és un personatge que sonarà per després per al tema de la llegenda de Marató, etc.
2: Pobre Filípades, quina pallissa. Desconeixem si es va ficar vaselina o no.
0: Ho desconeixem.
1: Mel. Es posarà mel d'abella. De la Grècia.
2: Després d'això, què li respondran els espartans? Perquè, clar, després de recórrer 200 quilòmetres...
1: Però 200 quilòmetres de nada.
0: Clar, després de tornada.
1: De tornada.
0: Que els dies no quadren gaire, però bueno, no passa res.
2: Hem vingut a jugar, com
0: tu dius.
1: Que
0: és
1: pitjor, perquè tu mentre fas corrent, no, el cansament va darrere, però la que pares perquè et responguin, de cop i volta et ve 240 quilòmetres de cansament.
2: M'enflatus arribaria.
0: I llavors tornar, és que només de pensar que...
1: Però tornar és baixar, tornar és baixar. Tot el que has pujat...
0: Ho baixes. Bueno... Després de la matada de 200 quilòmetres d'anar i 200 de tornar, doncs els espartans, fidels a la seva fama de ser extremadament lents per mobilitzar-se i molt supersticiosos, li donen una resposta, que és: i tant que us ajudarem, com o no, cosins atenencs, però ara mateix estem celebrant les festes carnees, que és un festival religiós en honor al déu d'Apolo, i les nostres lleis ens prohibeixen marxar a la guerra fins que no hi hagi lluna plena. Què passa? Que faltava gairebé una setmana per la lluna plena. Això sumat al fet que els espartans segurament li haurien dit alguna cosa com de l'estil: nosaltres ja us vam avisar que no us poséssiu amb l'imperi Acamènida, deixava Atenes en una situació bastant delicada. O sigui, haurien d'aguantar el xoc o enfrontar-se a la destrucció abans que arribessin els reforços del Peloponès. Per tant, Esparta no es mou encara.
1: Llavors, Atenes queda sola? Algú l'ajudarà?
0: Queda sola... o gairebé sola, perquè dins d'aquest panorama reben una petita bona notícia, i és que la polis de Platea, una ciutat aliada, decideix enviar un contingent d'uns 1.000 hoplites per lluitar al seu costat. Malgrat aquest esforç, els atenesos, atenencs i els plateus, continuaven estant sols davant d'un exèrcit que els superava àmpliament.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia, que no és un portal de mitologia, però bueno.
1: Avui... O sigui, t'ha ofès, això, una mica.
0: Què va, què va? Està bé.
2: Hi ha més gent que ens ha d'escoltar.
0: Gràcies al 3CAT i als guionistes del concurs del 3CAT, que ens han citat.
2: Atrapa'm
0: si pots. Ens fa moltíssima il·lusió sortir.
2: Em va fer molta il·lusió. Saps qui m'ho va dir? M'ho va dir la meva àvia.
1: La teva àvia?
2: La meva àvia em va dir, ahir va sortir per la tele. I jo, què?
0: Molt bé.
1: I tu què he fet? Què he fet?
0: Bueno, evidentment, aquest tipus de concursos van adreçats a un
2: públic
0: target,
1: no, mitològic.
0: Recta final.
2: Una abraçada per tots els oients que escolten i miren el...
0: Atrapa'm si pots,
2: exacte.
0: Atrapa'm si pots. Filipides, no?
1: Recta final. No, Filipides t'atrapava segur. Bueno, depèn.
2: Joder.
1: Depèn, perquè jo, si és el viatge de tornar a ballar, quan està el Virant Atenes, jo crec que alguna rampa li devia donar.
2: Hòstia, oh, sí, i tant.
1: T'imagines?
2: És com Gimli perseguint els Uruk-hais.
1: Igualet. És la imatge que jo tenia.
0: La cara, no?, de l'actor. Amb 70 i pico d'anys que tenia, o 60, perdó. Recte final del Portes de Troia, que estaven dient a punt d'arribar a l'enfrontament. Quines són les forces d'uns i d'altres contingents?
2: Dediquem una pregunta a un de soldadets, com sempre. Ja que no sabem, no, un altre cop, el tema de les fonts antigues, ens diuen més o menys que els atenencs portaven uns 9.000 hoplites, que just abans de la batalla se'ls hi sumen 1.000 hoplites més de la ciutat de Platea, que en total farien uns 10.000 grecs. 10.000 hoplites, perquè llavors hi ha els soldats invisibles, que són tots aquells que no eren ciutadans lliures, que també participen a la batalla. Però bueno, això ja, si algun dia fem algun programa de la batalla, ja se'n parlarà més. Al davant, l'exèrcit persa tenia entre, el que dèiem, entre 20 i 25.000 soldats d'infanteria, uns 3.000 arquers i potser 1.000 genets de cavalleria i carros de combat. Llavors, si us fixeu, superaven els grecs àmpliament, com a mínim de 2-1, no? I aquí el joc un altre cop d'aquesta inferioritat numèrica, i a més, entre ells també hi havia una diferència tàctica, una diferent manera de fer la guerra, brutal.
1: A veure... Ningú pinta miniatures de visigots, però sí que hi ha molta gent que pinta miniatures d'hoplites, d'atenencs, de carros perses... Llavors, ja és àmpliament sabut, però com lluitaven aquests dos exèrcits? Què els diferenciava? Quines eren les característiques i habilitats de cada exèrcit?
2: Un parell de línies només. L'exèrcit persa basava molt la seva força en la distància, milers d'arquers llançant una pluja de fletxes per desorganitzar l'exèrcit enemic, per tot seguit enviar càrregues de cavalleria, lleugera, pesada, i també els carros de guerra, juntament amb la infanteria lleugera. Sí, fixeu-vos, la infanteria persa era sobretot una infanteria lleugera. En canvi, els grecs, l'hoplita grec, era una infanteria pesada que s'ha calculat, depèn de l'equipament que portessin, perquè cadascú es pagava el que podia arribar a carregar uns 20 quilos d'armadura lluitant exclusivament cos a cos. Llavors, aquests hoplites avançaven en formació de falange, que ja us la... És la típica imatge, no?, de tots els escuts rodonets, no?, aquests escuts de bronze, no?, els aspis o els oplons, que donen nom a la unitat, no?, 90 centímetres d'ample, entre 7 i 9 quilos de pes, vull dir, has d'estar fort, per carregar-lo. L'únic que li passava a la falange oplítica és que era molt estàtica, avançava molt a poc, i que tenia uns punts febles claríssims, que eren els flancs i la rereguarda. Llavors, els grecs sabien perfectament que un avanç lent, si ells anaven caminant lentament contra els perses, els hi provocaria, bueno, els convertiria en uns blancs superfàcils per les fletxes. Per tant, sembla que hi ha diversos dies en què els enemics s'estan mirant l'un a l'altre, els perses anaven descarregant coses, els grecs esperant a dalt de la platja, no? I no passa res. No, durant uns dies s'estan mirant els uns als altres.
1: M'encanta, batalla psicològica, no?
2: De mirar-se
1: com duel de mirades. I què va fer que es trenqués aquesta calma xitxa, no? Aquesta calma prèvia a la batalla i que de cop i volta a qui li entrés pressa fos els atenencs.
2: A veure, el que us deia, no ho desenvoluparem la batalla perquè no tenim temps, però perquè ens fem una idea, qui pren una miqueta la iniciativa, no per la batalla com a tal, sinó per fer alguna cosa diferent, és el general persa Datis. I és que, aprofitant la nit, embarca en els vaixells que estaven allà a Marató, tota la seva cavalleria, i se'n va directament a atacar Atenes. Diu, bueno, tinc l'exèrcit atenenc aquí davant, Atenes estarà desprotegida, per tant, me'n vaig directament per Atenes.
1: Bueno, possiblement guanyarà la guerra, però ha perdut el duel de mirades.
2: Ah, sí.
1: No? Ha estat qui primer ha apartat la vista.
2: No sé què és el que fa més mal a l'orgull.
1: Home, jo ho tinc molt clar.
2: Datis deixa tota la infanteria a Marató per retenir allà l'exèrcit grec i que no se'n tornin cap a Atenes, i el general atenenc Milcíades, quan se n'adona, doncs es dedica a convèncer tots els comandants de que cal atacar ja, cal atacar la platja, perquè encara estan descarregant les coses. Penseu que portaven molt equipament, no?

0: pensa, vale, clar, el nostre principal perill són les fletxes perses. Per tant, el que farem serà avançar molt lentament fins arribant al moment que les fletxes ens poden començar a tocar i els últims 200 metres anirem corrent. Correrem. Sí, correrem, 200 metres, que no són els 200 quilòmetres de Filípedes, eh?
1: Però... Està Filípedes allà, un altre cop. Un altre cop, ho tinc bastant.
0: Clar, van córrer aquests 200 últims 200 metres amb tota l'armadura, els escuts, etc. Òbviament es van menjar unes quantes fletxes, però, bueno, la idea i la cosa és que van arribar a xocar les dues infanteries. El centre grec, fet a propòsit més feble, va cedir cap enrere. Els flancs dels hoplites més carregats van esclafar les ales perses i es van tancar sobre l'enemic com unes tenalles, sí? Fent una miqueta aquesta idea d'envolvent. El pànic es va apoderar de les tropes orientals, que van trencar files i van fugir desesperadament cap a l'aigua per intentar-se salvar amb els vaixells. Hi ha moltíssimes anècdotes de la batalla. S'explica que hi ha un grec que agafa un vaixell per intentar que aquest vaixell se'n vagi, li tallen les mans, bueno, que crec que era germà d'Èsquil o alguna cosa així, Èsquil aquell que el va matar... No,
1: aquest sí que va quedar ben esquil.
0: Sí. Que el mata un trencalots tirant-li una tortuga al cap. Bueno, en vam parlar en el programa de Joe Biden, d'aquest de les morts d'aquelles estúpides.
1: Que també va ser programa de final de temporada.
2: No recordava el programa de Joe Biden.
0: No recordo.
1: Va ser l'últim.
0: Recordes el número, Alberto?
1: No.
0: Aquest és més difícil.
1: No sé. I, bueno, no ens podem aturar la batalla, però sí podem fer una mica de conseqüències, no? Quina va ser la situació just després de la batalla?
0: A veure, aquí podríem explicar moltes coses. Podríem explicar el mite de Filípedes, no? Que és aquesta marxa de 42 quilòmetres que quan arriba a Atenes crida Nike, o Nike Keman, Nike Kamen, perdó. I que després de cridar això...
1: Perquè de cop i volta parla japonès, no?
0: I que després de cridar això es mor, sí, allà al mig. Però és un mite, és una llegenda, no ens hi entretindrem, si més no, tenint en compte que és això l'origen, no, de les maratons, no? Per això els 42 quilòmetres i alguna que és una marató, crec, o 40
1: i alguna. T'imagines que córrer una marató impliqués la mort, sempre?
0: Uau!
1: Vull dir, ja que t'ajustes al mite...
0: Has d'arribar a cridar.
1: Has d'arribar a cridar.
0: I morir.
1: I deixar espai.
0: Bueno. En fi, igual que nosaltres no tenim temps de parlar d'això, Milcíades tampoc té temps de celebrar res, perquè, segons Herodot, els perses havien deixat uns 6.400 morts a la platja i els aiguamolls de la zona, davant dels 192 atenencs. Fixeu-vos també les xifres un altre cop. Cautela un altre cop, però bueno, una victòria contundent, si més no. Datis i Artafernes han reembarcat les tropes i estan anant cap a Atenes. Per tant, els interessa recollir ràpid i anar corrents cap a Atenes per defensar la ciutat. Llavors, Milcíades deixa un destacament a la platja, sota el comandament d'Arístides, per construir el botí, atendre els ferits, etc. I la resta, els 9.000 hoplites esgotats i ensangonats, fan una marxa forçada, aquest sí, que van ràpid cap a Atenes, sí, travessant els pujols, els camins sota el sol de l'estiu, carregant tot el seu equipament, per recórrer aquests 40 quilòmetres i escaig que els separen de la ciutat d'Atenes. Llavors, quan la tropa de Datis arriba davant de les costes de la ciutat, esperant-se trobar unes muralles buides, unes muralles indefenses, es troba precisament l'exèrcit atenenc que ha aconseguit arribar just abans, un exèrcit victoriós, encara ensangonat de la batalla prèvia, que ja estava formant en línia de combat a la costa. Datis, quan veu això, s'adona que ha perdut la batalla de Marató, fa virar les naus i se'n torna cap a Àsia.
2: Ens havíem oblidat d'una cosa. Els espartans han acabat ja amb els seus rituals a Apolo, van arribar en algun moment a tot això...
0: Estaven fent les seves cosetes, i és que els espartans arriben just l'endemà de la batalla. Un cop la lluna plena els va permetre marxar i van complir la seva promesa. Arriben amb 2.000 hoplites espartans que havien recorregut 200 quilòmetres en només 3 dies, igualant gairebé a Filípedes, eh?
1: Però com pot ser que trigui jo més? Em venia en Renfe?
0: Que els espartans...
1: Els espartans caminant creuen Grècia.
0: En fi, que quan van arribar a la batalla a la zona Marató, la batalla ja havia acabat, però Heròdot ens explica una anècdota i és que ens diu que demanen veure els cadàvers dels perses per pura curiositat, ja que molts d'ells mai havien vist les tropes exòtiques asiàtiques. I, bueno, després d'inspeccionar el camp de batalla, s'ho miren com uns jubilats, miren unes obres, feliciten els atenencs, els diuen molt bé, bona victòria, i se'n van cap a casa un altre cop. S'hi giren i se'n van.
2: Meravellós.
1: Molt bé, fantàstic. No, jo no,

0: Esperava res menys dels espartans. I ara anem una mica a les conseqüències més a mig plaç, no? Quines són les conseqüències? No hi ha tant de la batalla de Marató, sinó de la Primera Guerra Mèdica.
1: A veure, ja ho hem dit al començament, sí que historiogràficament Marató ha encapçalat els discursos d'Orient contra Occident, o si més no els ha inaugurat, el primer cop que un exèrcit grec derrota l'imperi Aquemènida en camp obert. Marató va demostrar que els grecs i el món sencer, que els perses no eren invencibles, no? Però bueno, una mica del que hem comentat a l'inici del programa. Per Atenes, la batalla es va convertir en el mite fundacional del seu esplendor clàssic. Els 192 atenesos van rebre un honor excepcional, van ser enterrats en un gran túmul, que avui dia encara es pot visitar a la plana de Marató, al Soros. I aquells combatents es van convertir en una mena d'éssers venerats durant generacions com l'epítom del coratge cívic i democràtic.
2: I van saber capitalitzar aquest prestigi, Albert?
1: Molt. Com que havien lluitat gairebé sols, es van permetre el luxe de quedar-se amb tot el crèdit de la victòria, un crèdit polític i moral que van utilitzar durant dècades per justificar el seu lideratge sobre la resta del món grec. Llavors, gràcies a aquestes justificacions, impulsen la fundació de la Lliga de Delos i, en definitiva, inicien això, el seu moment de màxim esplendor cultural, polític, l'anomenat segle de Pèricles.
0: Sí, però a nivell pràctic, i sobretot tenint la certesa de que estem en la Primera Guerra Mèdica, hem d'entendre que l'imperi persa no ho devia deixar tot aquí.
1: Ni de conya. De fet, pels perses Marató va ser un petit contratemps perifèric i el rei Darius no va renunciar a la seva venjança. De fet, es va enfurismar encara més i va començar a preparar una invasió total, ara sí. Va haver una gran i definitiva invasió. Però Darius va morir el 486 abans de Crist mentre preparava aquesta nova campanya perquè va haver de sufocar una revolució.
0: Perquè li faltaven metges, estaven tots a Grècia.
1: En fi, el seu fill successió Xerxes I va recollir el testimoni de Darius i ell va heretar el projecte d'aquesta gran invasió i el durà a terme 10 anys més tard, el 480 abans de Crist, en el que coneixem com la Segona Guerra Mèdica. I serà en aquest nou conflicte on viurem els grans episodis legendaris, no? La batalla de les Termòpiles, Salamina, Platea, que això ja és carn de programes que ja hem fet i que potser en un futur farem.
2: Doncs moltes gràcies, Albert Abril.
1: A vosaltres.
2: Moltes gràcies, Alberto Retxe.
0: I em quedo amb un titular. Marató, la batalla que es va guanyar a l'esprint.
1: Vale.
2: Gràcies avui a en Carlos Lecegui al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. I avui acomiadem aquest Portes de Troia, el vostre programa d'història, que pot contenir traces de mitologia, i us deixem fins la pròxima setmana amb un nou episodi.
0: Un crowdfunding per pagar-te el psicòleg.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipo Norc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol continua amb la seva agenda aquesta tarda. Els jugadors i el cos tècnic han estat rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, i després s'han traslladat al Palau de la Moncloa, on els ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. L'autobús dels campions ha sortit ja de la Moncloa per fer una ruta per Madrid fins a la plaça de la Cibeles. Ja hi ha milers de persones que els esperen. I parlem de la criminalitat a Barcelona, que ha baixat un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se, això sí, 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció dels incidents amb armes de foc. Són dades que ha presentat avui la Junta Local de Seguretat. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat.
2: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
1: I el Departament d'Economia ha demanat aquest dilluns a la resta de conselleries que enviïn ja la documentació per als pressupostos del 2027 abans del 23 d'octubre, segons consta a un ordre publicat al Diari Oficial de la Generalitat. Tenen fins al 10 de setembre per enviar les seves propostes de l'articulat a l'avantprojecte de llei de pressupostos, la previsió d'ingressos i la previsió de despeses finançades amb fons europeus. I atenció, perquè Protecció Civil manté l'alerta de perill per incendi forestal, que serà més elevat, el dia més elevat aquesta setmana serà dimecres 22 de juliol. El Meteocat emet un avís de calor diurna intensa per avui i també per demà a la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià, a les Garrigues, l'Urgell, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre. A més, es preu calor nocturna a molts indrets de Catalunya. La temperatura serà molt elevada, arribarà al pic de la temperatura el dijous. I parlem de Vertebra Dansa, que enceta una nova etapa tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival que torna a la ciutat on va néixer reunirà companyies i artistes internacionals fins al dia 26 de juliol. I un apunt perquè Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones per rodar la versió amb personatges reals en anglès de la pel·lícula Enredados, la seva adaptació del conte de Rapunzel. Els operaris transformen tant l'interior com l'escalinata de la catedral.

Hola, bona jornada i benvinguts a Vampires A2 436, el programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el nou FM. Jo em dic Jordi Ramolins, soc amb tota la seguretat del món el puto pitjor de joc del planeta Terra amb moltíssima diferència, i avui començarem sentint una cançó que retornarà en diverses ocasions al programa, tal com els habituals ja sabeu que fem amb algunes peces de vegades, i és el País Tropical versionat per Balança.

Des d'Oklahoma City, el Chad Pyle, una banda de noise i de hardcore que, com heu pogut constatar, té algun punt de contacte amb els Girls Against Boys, si més no pel que fa a l'estil, tot i que en el seu cas doncs no té aquell component eròtic dels de Nova York. Bé, seguim ara amb els Airport 77 i un tema que es diu Something Else.

Gianni Morandi, Gignocco da te, una cançonassa d'aquelles italianes que tant ens agraden i que, bé, ja ho sabeu, que van apareguent també en el decurs de Vampiresados. Els Cap Quadrat, no sé si han aparegut mai en aquest programa, però si mantenen el nivellàs que han aconseguit en el seu segon àlbum, La Veueta, i amb cançons com aquest, Errors, no en tingueu cap dubte. Des de Barcelona, Cap Quadrat.

Desconec si els Cap Quadrat es van inspirar en aquest títol dels Kitsch, Cap Quadrat, per posar-se nom, però per similitud musical i per talent també no m'estranyaria en absolut. Qui sí que tirava directament de versió era en Wilson Simonal, que després de fer el pilota de forma sensacional a les dones brasileres, interpretava aquest país tropical.

The Centurions és una formació californiana de Newport Beach que va estar en actiu des de finals dels 50 i fins al 1967 amb alguns èxits a la seva trajectòria com aquest, com Anche, que em va recordar que hi havia una altra banda que també feia temes instrumentals, encara que amb en Dani Plana no li acabin d'entrar del tot. Bé, tampoc li entrava amb el protagonista de Pillion una altra cosa, però aquesta és una altra història. En el tema d'en Dani no li agraden massa els instrumentals i mira, en sonaran dos de seguits, aquest Apache dels The Shadows.

La màquina del temps ens ha portat 40 anys enrere, el 1986, des de l'àlbum No es pecado, Alaska i Dinarama interpretaven Alto, Prohibido, Passar, que quan ho canten en la cançó penses no estan, no han trobat un bon encaix sintàctic, però sí, sí, sí que l'hi han trobat, i a més han fet un, han fet, van fer un tema fa 4 dècades o més, perquè si sí, va sortir l'àlbum el 86, vol dir que segurament un any abans ja tenien el tema fet, doncs rodonet. Continuem el Sang Fresca ara amb els Health, que estan versionant el Be Quiet and Drive d'una banda que es diuen Deftones, però que crec que els hi ha quedat una mica millor amb els Health.

no té cap explicació, però estàs treballant, jo que sé, a un tema dels Pixies i et surt entremig País Tropical i penses, però ara per què? Per què t'ha vingut això? I bé, per aquesta raó hem sentit i encara sentirem una versió més d'aquest tema incombustible, reconegudíssim, del George Benjor, que ha traspassat fronteres i èpoques. Avui, quan venia cap aquí, precisament, m'he trobat amb una escena que es repeteix quan vas amb cotxe, i és que els semàfors de Ribamala, que per cert, si fóssim qualsevol altre lloc de la geografia ibèrica ja estaria solucionat, no en tinc cap dubte, portem mig puto any gairebé amb el semàfor aquest per evitar que hi hagi una esllavissada, no fos cas que passés com amb la Dana, no? Bé, per què ho deia això? Perquè quan estàs arribant i te'l trobes normalment en vermell o trobes que hi ha cua, et venen ciclistes al darrere, que els has hagut d'avançar i que a més van en paral·lel perquè tenen tot el dret del món, però llavors et tornen a avançar i es fiquen a davant de tot el semàfor i quan arrenques, doncs tots els cotxes a fer cua. I avui m'he trobat amb dos ciclistes que a més anaven en paral·lel, però per dins, o sigui, cap d'ells no anava per dins del voral, que és com hauria d'anar, però quan han arribat a darrere meu, en lloc d'avançar tots els cotxes, s'han quedat a darrere meu i he pensat, hòstia, molt bé, molt bé. Ara només espero que quan torneu a arrencar no feu allò de tapar-vos un forat del nas amb un dit i llançar un projectil des del forat que queda lliure. Però he pensat, moltes vegades hi ha gent que mal parla dels ciclistes, que els hi foten nosa, però de tant en tant trobs que també ho fan com caldria fer-ho, no? I no vull ara moralitzar ningú, sinó simplement parlar d'un cas que m'he trobat avui. Philip Sardés va trobar amb un tros de tema instrumental també que va anomenar Deuxième Dans la Ville i que formava part d'una pel·lícula protagonitzada per Alain Delon

la banda Barska, que en realitat es deia Banda Malolepska, era una cantant polonesa que durant el segle XX va ser considerada com la primera dama del jazz d'aquell país i tal com hem pogut constatar amb aquest tema, que no sé com pronunciaré, però que es deia Nims Afnit Tiziak Ros, doncs no els hi falta raó amb el que tenien aquesta consideració per ella. No he nascut per parlar polonès, tot i que des de la península, bé, això també és península, però des de l'Espanya profunda hi ha qui considera que sí, que parlem polonès o polaco, tal com diuen ells. No sé per què viuen els Dinosaur Junior o per què vivien, però sí que ho feien per interpretar grandíssimes cançons com aquesta I Live for That Look, Dinosaur Junior.

Disco Bambino, Neil Rogers, el Chic, i la Sophie Ellis Bextor interpretaven aquesta Dancing With You, que m'ha recordat, encara que fos tangencialment, molt, algun moment de Mi Pequeña Bestia, del Nacho Vegas, i el petit moment és aquest.

Exactament, l'inici de Mi pequeña bèstia del Nacho Vegas. Per cert, que una de les tres intèrprets de Dancing with You, la Sofia Lisbextor, va versionar Crying at the Discotheque dels Alcázar, una formació sueca que va utilitzar samples precisament de Spacer, el tema de Sheila amb Be Devotion, que sentirem seguidament.

La Gal Costa, Gilberto Gil i Caetano Veloso també interpretaven una versió del País Tropical, que serà ja la última, us ho prometo, que sentirem en aquest Vampirissados, més que res perquè ja s'acaba, però les boles extra tampoc sonarà, o sigui que fins d'aquí una estona, si així ho desitgeu.

predicador, d'excepcions. El meu esperit covard m'ha ensenyat que més val apartar-se dels espais de conflicte. Diria que en el que portem de segle no he anat a cap discoteca. Com que de jove ja hi havíem perdut prou el temps amb la colla, va arribar un moment que em vaig adonar de la futilitat de matar l'aranya veient a la gent, o a tu mateix, fent el ridícul. A més, sovint havies de suplicar uns personatges que semblaven preparats per qualsevol cosa, excepte per fer sumes de dues xifres, que et permetessin entrar malgrat pagar la corresponent entrada. Fins i tot es creien prou capacitats per dir-te si anaves ben vestit, si les bambes que duies no es corresponien a l'estil selecte del local on feien de porters, o bé si el teu pentinat podia ofendre la resta de la clientela. El secret de Xanadu vaig descobrir el dia que, esperant davant d'un establiment de Palamós, vam ser conscients que no ens deixarien entrar quan l'altra gent que portava calçat esportiu havia de fer marxa enrere. Aleshores, sense ni tan sols esperar que ens ho prohibissin, vam abandonar la cua i vam anar cap a locals no tan exclusius. En alguna ocasió potser hauria desitjat ser una dona ben guapa per veure com em feien el passadís per poder entrar, saltant-me tota la retenció humana per accedir a un lloc on realment no valia la pena fer-ho. Però pensant-ho bé, quina sort que mai em va passar que un australopitec pogués decidir sobre el meu aspecte físic. El cas és similar al dels policies de diferents cossos de seguretat. No val la pena enfrontar-t'hi per més que creguis que no tenen raó, perquè la llei els empara. I encara que tu diguis que no has trepitjat la línia contínua, però ells afirmen que sí, és que sí. No estan preparats per discutir-ho, i tu tampoc hauries de pretendre-ho. És molt més fàcil i ràpid que ens sancionin, i si llavors vols pagar la multa, ho fas. I si no ho vols, doncs te l'estalvies, ni que sigui temporalment. La policia és una excepció, com també ho són els seus òrgans sindicals. La seva lluita obrera consisteix a reclamar l'anonimat dels agents, unes porres més dures per poder atonyinar els treballadors que es manifesten, o bé uns sous bastant més inflats encara, perquè com que són treballadors públics, a sou d'una administració governada, circumstancialment, per individus que ni són gestors ni tenen idea de gairebé res que no sigui la voluntat de quedar bé, acabaran claudicant a les seves reivindicacions. Una altra excepció és la que aquesta setmana han escenificat els organitzadors del Tour de França al pas pel Ripollès. Carreteres tallades durant 5 hores, tot i que en menys de la meitat n'haurien tingut prou. Això va trasbalsar la rutina a bona part de la comarca durant tota la jornada de dilluns. L'impacte que tot plegat ha tingut sobre els treballadors i les empreses és un dany col·lateral, sense importància. I encara sortirà que us digui que els beneficis que en el futur reportarà el nostre petit país és molt superior. Esperaré segut. En una línia similar, alguns veïns de Ripoll, els del carrer Progrés i d'altres barris veïns, veuen com les tasques de manteniment dels treballadors de Renfe alteren el seu son. La Renfe pot cardar el temperi que vulgui en plena nit, perquè no està sotmès a les normatives municipals. Bravo! Que algú m'expliqui qui tornarà al descans a gent d'un barri eminentment format per treballadors, com afecten aquestes molèsties al preu dels habitatges pròxims a l'estació i com hi ha qui té pebrots d'afirmar que portem 50 anys de llibertat. El gran oxímoron. Democràcia espanyola.

Cleo ens interpretava gairebé una cançó de bressol en aquesta Di Petit, la primera vol extra del Vampiressa 2 436, i que ara tindrà la seva segona amb Big Chestnut i aquest Mystery.

I abans que me'n descuidi, triem el millor moment del 4-3-5, que segurament, bé, segurament podria ser una de les millors cançons de la història de la música, com a mínim de la música comercial, i és aquest It's a Sin dels Pet Shop Boys.

Hi ha tantes coses a la vida que són un pecat, que el millor és ser un pecador des que neixes fins que te'n vas d'aquesta terra, perquè al contrari serà perdre el temps, o no, vés a saber. Estic tan equivocat amb tot que accepto un imbècil per resposta. Sentim un tema icònic de l'Loquillo i Troglodites, però en aquest cas interpretat per Sabino Méndez i Xavier Julià, que era un dels directors que tenia la revista Ruta 66 i que porta el nom de Maria.

Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, però també vinc d'una tradició que és la que és i no la puc amagar. I quan tenia, hòstia, no sé si eren 9 o 10 anys, doncs em van fer fer la comunió, perquè era la tradició i tothom ho feia. Ara també es fa, eh? També veig de vegades que hi ha jovent que fa la primera comunió, i era un dia molt especial, que et feien dir que era el dia més especial de la teva vida. Fins aleshores és possible que ho fos, però no necessàriament. Jo crec que he tingut dies molt millors que el que vaig fer la primera comunió, però tampoc diré que és dels pitjors. No, perquè no cregui en les putes religions, en cap de les putes religions, en cap de les religions catòlica, islàmica, budista, ni en l'ateisme no crec, no crec en cap. Que els donin a tots pel cul, que els follin a tots, que els follin a tots. Doncs no per això va deixar de ser un dia que vaig estar acompanyat de la meva família i mataria per tindre alguns dels membres de la meva família que ara ja no hi són i que en aquell moment hi van ser. Doncs res, que entre els regals que em van fer en aquell moment, perquè et fan molts regals quan fas la quan feies la primera comunió, doncs hi havia un receptor de ràdio que no sé si tenia FM. AM segur, i em passava algunes nits sentint Ràdio Andorra o Ràdio Luxemburg, que sentia fatal, amb una fregidera que semblava que hi hagués un pizzero o un pakistanès allà fregint uns macarrons o qualsevol merda que estiguin fregint en qualsevol restaurant de tot el món, fins i tot els de 5 putes estrelles Michelin, i sentia cançons, i recordo que totes dues emissores hi havia bona música. Jo no em tornava boig com la Maria ni baixava la ràdio de cap traster. Simplement em passava les nits sentint música fins que quedava adormit, que devia ser a les 12 o una mica més enllà de les 12, una mica abans de les 12. I res, no sé per què us explico aquesta anècdota, que és totalment absurda, si el que vull fer és presentar-vos a un nou tema d'una gent que ens envien cançons perquè les posem en aquest programa. En Billy Grant i la sempre diferent banda Fantasma ens interpreten Segueix-me.

Déu-n'hi-do com fregeix també en Billy Grant i la sempre diferent banda fantasma, que no sé si abans ho he dit de la mateixa manera, però ja té delicte que hagi de dir quatre frases en el decurs del programa i encara les digui malament. Va, ens retrobem, si voleu, si teniu prou paciència i si no penseu anar-vos a viure a Mongòlia per no haver de sentir el Vampire Sados, que també ho podríeu aconseguir a través de Radio Garden a les hores determinades o a través de libox.com. I res, que fins la setmana entrant. Adeu.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipo Norc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadeses.cat/laveu. Ah!

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: Ambulica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: nova, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

0: Sí. Simplifica't.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.